0: Ràdio Pineda.
1: Ei. Ana, mena. ¿Cómo es eso, Neil?

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
1: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
0: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
1: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dilluns, 11 de maig, i avui a Ràdio Pineda t'expliquem bones notícies.
1: Jo a Ràdio Pineda sempre l'escolto, perquè m'alegreu els dematins. A vegades me diu, mama, encara estàs al llit, i que és que escolto la Ràdio Pineda, nena. Jo fins que no acabi les notícies de les 9, escolto.
2: M'ha quedat perfecte.
0: Està molt bé que escolteu Ràdio Pineda, aquí us ho expliquem tot, tot, tot, entre altres coses, destacant que a partir del mes d'octubre l'ambulatori de Pineda Centre incorporarà aquest nou servei de pediatria, un servei que queda desdoblat, avui ho explicarem, entre el dispensari de Poble Nou i l'ambulatori de Pineda Centre per millorar l'atenció a les famílies del municipi. Avui us ho expliquem. De fet, aquest cap de setmana a Firassut, que ha anat molt bé, hem pogut parlar també amb l'alcaldessa Sílvia Biosca, que ens explicava justament bé aquesta notícia que ja avançaven des de l'Ajuntament el passat divendres. Avui escoltarem també, recuperarem aquesta entrevista que li fèiem a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, aquest cap de setmana a Firassut, parlant d'aquest desdoblament del servei de pediatria a partir del mes d'octubre entre Pineda Centre, l'ambulatori de Pineda Centre i el de Poble Nou. És una de les qüestions que avui destaquem en el programa. N'hi ha d'altres que també us expliquem. Ja diem, un cap de setmana amb Firassut ha anat molt, molt bé. Tot i la pluja de dissabte a la tarda, que va haver de suspendre i anul·lar bé algunes activitats, que es van, algunes d'elles es van poder fer ahir diumenge, i això també us ho explicarem. A més de la festa de la primavera, una vegada més, molt bon ambient entre els participants a la marxa per la Vall de la Riera i també doncs, a la festa de la primavera que organitzava l'Associació Martí. Té moltes cosetes que us anirem explicant. Ens posarem al dia ara un quart de nou del matí, sense oblidar també aquesta bona notícia pels culers, que el Barça s'ha proclamat ja campió. Ha estat molt celebrat aquesta nit, probablement molta gent n'hagi dormit poquet. Però vaja, ha guanyat l'equip, ha guanyat el Barça, i per tant això també ho explicarem avui al programa. Bé, i moltes més cosetes, eh? També a dos quarts de nou del matí, com cada dia, amb Jordi Pérez. Repassem la previsió meteorològica. Avui ens hem llevat amb un cel rogent. Li preguntarem també a en Jordi el temps que tindrem aquesta setmana. I avui, que és dilluns, toca el Qüestió de Dret amb l'advocat Jordi Masnou. Tot això i més, el dit i fet, que ara comencem amb energia positiva. Avui dilluns, un dia més, tot el matí estic amb tu. Salutacions, el meu nom és Olga Dieguer.
3: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
0: I un dilluns per celebrar també des de la ràdio.

0: Avui a la punta del dia volem recuperar l'entrevista que fèiem aquest cap de setmana a Sílvia Biosca, Fira Sud. Us explico, aquest divendres, de fet aquest cap de setmana, l'Ajuntament ja avançaven que a partir del mes d'octubre l'ambulatori de Pineda Centre incorporarà un nou servei de pediatria. Per tant, aquest servei queda desdoblat, això ho explicava l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, com us deia, un servei que queda desdoblat entre el dispensari de Poblenou i l'ambulatori de Pineda Centre. Una qüestió que li van voler preguntar a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, aquest dissabte, la programació especial que feia Ràdio Pineda en motiu de Fira Sud. Aquesta és l'entrevista que manteníem amb l'alcaldessa.
1: Primer de tot, deixeu-me que saludi a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Sílvia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, primer de tot, alcaldessa, tothom està molt pendent d'aquesta notícia que heu donat des de l'Ajuntament, aquest servei de pediatria, que finalment, una notícia molt, molt esperada per Pineda i per aquest nou ambulatori, el servei de pediatria, a partir del mes d'octubre.
2: Doncs sí, ahir ens ho confirmava la Generalitat, ja ha posat data, ens demanava aquesta paciència i ja sabia més els últims dies que sí, que ho estàvem preparant. Però ahir ens van confirmar doncs, que seríem l'inici del nou curs i que a partir d'octubre doncs, tindrem el servei de la pediatria desdoblat. Tant servei, el servei actual al dispensari de Poblenou es mantindrà, però també s'incorpora aquest nou servei a Pineda Centre.
1: Com funcionarà aquest servei de pediatria, Poblenou, Pineda Centre, que això la gent s'hi pregunta?
2: Doncs justament per això ens demanen aquest temps, no?, per fer-ho de la millor manera. També ens han advertit doncs, que això voldrà dir que el desdoblament voldrà dir que potser algú doncs que, clar, evidentment, que fins ara anava a Poblenou, doncs els arribarà un missatge. Tot això està molt automatitzat, per entendre'ns, i molt preparat, però, clar, ho volen fer bé. Per tant, tothom rebrà la informació amb el temps suficient. I el que normalment es fa per distància, no?, per proximitat. Entenem que Pineda més nord, no?, el que toca més a Santa Susana, doncs aniran a Pineda Centre, i les persones residents, no?, amb nadons, en aquell cas, doncs, que visquin més a prop, no?, a la Pineda Sur, doncs es quedaran assignats al dispensari de Poblenou. Tot això han de fer el trasllat a l'edifici nou, però ja hi ha els espais preparats i ja està tot preparat. Simplement és doncs, aquest contingent de població, per entendre'ns, doncs, fer les assignacions correctes que, bé, que els propers mesos avisaran a tothom perquè tothom sàpiga on ha d'anar a partir d'octubre.
1: Una notícia, de fet, i també doncs, un servei molt esperat, no?, que de fet la gent també us ho preguntava, sobretot quan va obrir portes, no?, aquest nou ambulatori, la pregunta sí. Ja era, bé, i el servei de pediatria sí. Què?
2: És un servei molt, molt esperat, ja fa temps que s'estava treballant en aquesta línia, perquè sabíem que el CAP es traslladava, però, clar, el CAP es traslladava, no? No hi ha una ampliació del doble de serveis, no? És els mateixos serveis que hi ha al CAP actual, el que hi havia fins ara, doncs es traslladen a un edifici molt, molt més gran, molt més còmodo, per l'espera, no?, amb molta més llum, no?, que dèiem la llum, però sí, és molt important treballar en unes condicions i també ser atès, no?, en unes condicions dignes, no?, i per tant penso que el CAP compleix amb totes aquestes condicions, que també hem dit que a partir d'ara doncs, ens toca seguir reivindicant, no?, aquesta ampliació de nous serveis. Amb el CAP actual doncs, no es poden donar molts més serveis que es donaven fins ara, però sí que hi ha l'edifici antic, no?, que sabem que l'han de rehabilitar i que hi ha un problema també amb la taulada i que s'ha de rehabilitar, però sí, ja hem demanat a la Generalitat, no?, Pineda sempre demana, però penso que ens toca fer això, doncs que ens ampliïn, no?, que aprofitin l'edifici antic per ampliar més serveis, no?, per tenir assignat aquest CUAP, no?, que és una paraula molt, molt nova, no?, però que al final el que vol dir és tenir molt més serveis de cirurgia, petita cirurgia, de serveis de diagnòstic, no?, tot allò que ens facilitaria molt la vida, no?, els pinedencs i pinedenques, sempre per a intentar evitar, no?, la mesura que sigui els desplaçaments a l'Hospital de Calella.
1: Per tant, i una mica en resum, no, amb aquest servei de pediatria que, insisteixo, és una de...
2: El que tenim ara és l'ampliació d'aquest servei. Ha costat molt i costa també perquè tots som conscients i surt a les notícies molt sovint, no, la mancança que tenim a Catalunya de pediatria, no, de professionals pediàtrics. I bé, fan el que poden, eh? També entenem, doncs, que l'administració de tots els nivells ells també té les seves limitacions, però bé, el que és important és que hi ha aquest compromís per part de la Generalitat de desdoblar i que a partir d'octubre, doncs, tant Pineda Centre com el barri de Poblenou, la Pineda Nord i la Pineda Sur, tindrà servei de pediatria.
1: Bé, anava una mica per aquí, li anava a demanar el missatge, no? Sí, sí. Per les famílies perquè estiguessin tranquil·les i, de fet, tenir una mica l'esbós o la idea de com funcionarà a partir del mes d'octubre.
2: Sempre parlem de consultoria, per entendre'ns, no? De consultes, no? I penso que és important distingir, i això també hem de fer tots una mica bueno, d'explicació, no? I que intentem no col·lapsar els serveis de consulta habitual amb urgències, no? Les urgències estan concentrades al CAP de Pineda, que és el CAP, és el que està preparat a tots nivells, a nivell de professional, també a nivell de tota mena de recursos, i les consultes són les que ara desdoblem. O sigui, consultes a Poblenou, consultes també ara a Pineda Centre, però sí que demanem a la ciutadania, no, que quan hi ha una urgència, que per això es diu servei d'urgències, les serveis d'urgències estan concentrades, no, i estan ben dotades al CAP de Pineda Centre, quan tanquen les consultes, no? És que és a partir de les 8 de la tarda i tot 24 hores, o sigui, a partir de les 8 de la tarda dins de divendres, però que el servei es dona tots els dies de l'any a Pineda Centre.
1: És una mica aquesta corresponsabilitat que tenim com a ciutadans. Els professionals, òbviament, fan el que poden amb el que tenen. Sí. També aquí els ciutadans també ens hem de posar una mica les piles en aquest sentit, no?
2: Sí, bé, entendre, no? I que a tots ens agradaria, doncs, tenir-ho tot al costat de casa, no? Però això sabem que els recursos són limitats i que, en definitiva, no? Jo sempre dic que al final el que valora el ciutadà ciutadana és tenir un bon servei, no? Si jo vaig a Calella vull tenir un bon servei, ja que m'he hagut de desplaçar, vull tenir el millor traumatòleg, no? El millor dermatòleg, el millor ginecòleg, no? Sigui on sigui que m'atenen, no? En definitiva, hi ha servei i això sí que ens preocupem, no? Servei d'autobús, no? Una bona comunicació, però està clar que no podem tenir-ho tot a la porta de casa, no? I que al final, doncs, hem d'estar atents al que ens van dient, no? Però jo penso que el servei de consulta, tenir-lo a prop, no? Doncs, home, és un gran avantatge. I a partir d'aquí, no? Doncs tot el que sigui fora d'horari, per entendre'ns, no? El missatge que hem de donar és que tot el que sigui fora d'horari de consulta, al CAP de Pineda. I al CAP de Pineda, i quan és una urgència, molt urgència, a l'hospital, evidentment, no? Però que quan són urgències, al CAP de Pineda, que és el que té tota... No? És el que té aquesta tasca, no? De donar-nos serveis les 24 hores.
1: Doncs un servei molt demanat i una bona notícia que celebrem, alcaldessa, ara falta l'octubre, no? Que tot vagi bé segons el previst.
2: Sí, esperem que sí, és molt bona notícia i bé, i no ens conformem, eh? No, no sé què és aquest. Un passet més, acabem de donar un pas important, recuperem un servei d'abans de la Covid, perquè aquest servei havia estat, però pel tema Covid es va concentrar, no? Per això, per guanyar eficiència sanitària, però bé, tot torna al seu lloc, tornem a recuperar aquest servei, però seguim reivindicant, doncs, millores en els recursos sanitaris del nostre municipi.
1: Pineda sempre demana i de tant en tant se'ns escolta.
2: Sí, home, sí, s'ha de demanar, no? Hi ha aquesta dita que sempre fem una mica de broma, no? Però qui no llora, no mama, no? I per tant, hem de seguir demanant, sabem que els recursos són limitats i que a vegades no podem demanar-ho, no? Perquè sabem, doncs, que hi ha límits, no? Que segurament no es poden atendre, no? També per una mica el sentit comú, ens passen també a nivell municipal, que tot no es pot atendre a la mesura que ens agradaria a tothom, no? Però bé, el servei sanitari és molt important, sempre ho diem. Educació, sanitat, són pilars bàsics de l'estat de benestar, no? De tots els ciutadans i ciutadanes han de tenir accés garantit a aquest servei.
1: Alcaldessa, gràcies.
2: Gràcies.
0: L'entrevista que li fèiem a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, aquest dissabte al matí, en la programació especial que feia Ràdio Pineda amb motiu de Fira Sud, i òbviament quan la vam veure doncs no ens vam estar de preguntar-li també pel desdoblament d'aquest servei de pediatria Pineda Centre i també a l'ambulatori de Poblenou a partir del mes d'octubre. Pep Besar, molt bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
0: Doncs aquí estem, amb l'actualitat ja des de primera hora del matí. Bé, amb notícies que avui compartim també els butlletins informatius.
3: Doncs mira, ja podem eliminar el que sona, perquè ara el que sona i és això.

0: entén et veig.
1: No, no, lo just. Manel Flores.
0: Home, no, lo just no.
1: Manel Flores, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: President de la penya barcelonista de Pineda, també doncs, al Maresme. Manel, com esteu la colla del Barça?
2: Pues molt content, molt, van celebrar molt, amb moltes ganes, amb una lliga que ha sigut lluitada, vull dir que molt ben treballada, amb un entrenador que ens ha donat un exemple de persona treballadora, de persona de saber el que és el futbol, i amb una plantilla jove i que ens dona moltes esperances de cara al futur, vull dir que són jugadors que s'estan fent cada dia més, cada dia més, i ens dona molta alegria, és una lliga molt celebrada, amb molt gent a la penya, i de veritat, molts contents.
1: Bé, Manel, clar, la sensació que hi ha en el món del Barça és que ha estat una lliga justa, una victòria justa de la lliga a la jornada 35. Clar, s'hi ha afegit aquest plus, no?, que ha estat jugar aquest partit al Camp Nou amb el Real Madrid, que és l'etern rival, en un partit d'alt voltatge a nivell mundial que ha estat vist per tot el món, que avui ha generat titulars també a tot el món, i al Camp Nou, no? Això és com un cercle tancat que ho ha fet més rodó impossible per tota la colorada, no?
2: Això per descomptat, no havia passat mai, i guanyar-li la Lliga al Real Madrid és un somni que ja el tenim complert. Vull dir que si això ens faltava, els culers els tenim, el Madrid està desfet completament, vull dir que el Madrid s'ha deixat anar i li costarà sortir d'aquest pou que ha fotut, i nosaltres molt contents amb el nostre Barça, que de veritat hem disfrutat molt, dues lligues seguides, torno a dir, amb un home que ho ha treballat molt bé, amb un Deco que ha sabut fer el que té que fer un secretari tècnic, que és buscar grans titulars i grans jugadors, s'ha tirat de la Masia, que és molt important, que també a lo millor la situació econòmica ens ha fet que això ho fem, i ens ha sortit molt bé, això és el que tinc que dir, ens ha sortit molt bé, amb la qual cosa hem de seguir apostant per aquesta canalla que juga molt bé, que ha nascut dins del Barça i que té la pell. I si el tio que té la pell una cosa, la defensa mort, i això ens passa a nosaltres amb aquests jugadors.
1: Com es va viure aquest partit a la penya, Manel? Com ho ha viscut la gent culer?
2: Oh, va ser brutal, vull dir que una gentada de por, no hi calia, i quan ha pitat el pit final, vull dir, una jotxa enorme, abraçades, cantis, vull dir que ha sigut una nit molt maca, i portem un bon camí, això és el que hem de fer, seguir amb aquest camí.
1: Hem sentit molts de cotxes, no?, que aquesta nit doncs, també feien sonar els seus claxons pels carrers de Pineda. Bé, un projecte que s'ha demostrat ser d'èxit. Ja per últim, Manel, perquè sabem que avui esteu en plena ressaca doncs, futbolera, avui hi ha una cercavila, per dir-ho així, una rua que es farà per Barcelona, es considera que serà multitudinària. Tinguent en compte també que hi haurà l'equip femení, que recordem també és campió, com viureu aquesta rua i què demanaríeu a la gent doncs, que hi vagi? Suposo que també des de Pineda hi haurà molta gent que hi anirà.
2: Correcte, per descomptat, hi trobarem els pilons per allà. I una rua que sigui maca, que la gent disfruti, que gaudeixi del que és guanyar la lliga, i sapiguem que els del Barça som així, som gent d'enseny, i gent que podem disfrutar i gaudir de les coses que no necessitem a les estuetes.
1: Gràcies, Manel, que tinguis molt bon dia.
2: Molt bon dia a vosaltres, i felicitats a tots els col·les de Pineda i del voltant.
1: Molt bé, doncs gràcies. Hem volgut tenir uns minuts avui per parlar amb el president de la penya barcelonista Pineda, Manel Flores, perquè avui tocava, eh? Avui el Barça s'ha proclamat campió, per tant, el Barça que ha portat, podríem dir, l'èxtasi al Camp Nou, s'ha coronat campió de Lliga, ho ha fet davant del Real Madrid, un Real Madrid en hores baixes. Ara en parlem, perquè avui els titulars, tots, a banda de que hi ha notícies molt destacades d'altres àmbits, avui és notícia doncs, aquesta imatge del Barça amb aquesta copa que ja tenien, per dir-ho així, a mà, no? La Lliga l'havia portat perquè era probable que passés i finalment ha passat. Doncs res, va ser acabar el partit i treure la copa. Bé, doncs avui Sens dubte, aquesta és una de les notícies destacades de la jornada. Un Barça que ha sabut, per dir-ho així, doncs, guanyar la Lliga. Es va imposar al Real Madrid, un Real Madrid doncs, que està, podríem dir, en hores baixes. Avui, tots els diaris en parlen. També hem començat a Ràdio Pineda doncs, parlant d'aquesta qüestió, perquè algú pot pensar, home, és una notícia d'àmbit general. Sí, sí, d'àmbit general, però que afecta doncs, absolutament a tothom, en clau local. Ja veieu que ahir, fins i tot els més diguem-ne, escèptics en l'àmbit del futbol, doncs segurament un moment o altre van estar atents a aquest partit, o si més no, als resultats i una mica què és el que anava passant. Recordem que ha estat un partit que ha estat retransmès a mig planeta amb una estimació d'audiència brutal que superaven, algunes fonts parlen de 2.000 milions de persones que poden haver estat atents a aquest partit. Perquè recordem el clàssic entre el Barça i el Real Madrid, és el partit més seguit d'arreu del món, i aquesta vegada doncs, no ha sigut menys, al contrari, que tenia encara més al·licients. Per tant, sens dubte, avui és la notícia de la jornada a tots els diaris. L'altre titular destacat, la casualitat va voler que malauradament morís el pare de Hansi Flick el mateix dia de la final. Avui mateix ha fet saber que participarà a la Rua, ha dit que creu que ha de tancar doncs, aquest episodi, per dir-ho així, tancant aquesta rua i que després immediatament es desplaçarà doncs, cap a Alemanya per participar dels funerals del seu pare. Ha dit textualment també doncs, que no oblidarà mai el dia viscut ahir. Va dir, per mi ha estat un dia molt dur. Per tant, us podeu imaginar la barreja de sentiments que devia tenir Hansi Flick i el vestidor que es va mostrar ahir molt unit. Bé, avui aquesta rua que començarà, doncs, una llarga rua que es farà per la ciutat de Barcelona. Recordem, aplegarà el primer equip masculí i també el femení. Hem vist, doncs, que hi haurà una rua molt, molt i molt àmplia, molta gent de Pineda de ben segur que hi participarà. I res, doncs ja per acabar, doncs destacar que mentre això passava a Can Barça, doncs home, el que ha passat al camp a casa del Madrid doncs ha sigut ja de traca i mocador, més que tot perquè l'afició no li agrada el que està veient en el seu equip, l'afició madrileny no li està agradant el que està veient en el seu equip, per totes les coses que han estat passant dins del vestidor, però també fora, i per colmo, el que va passar ahir doncs, amb el davanter francès Mbappé, que ahir asseguren alguns que va ser una relliscada quan va publicar una imatge on es veia el resultat 2-0 i va posar a la Madrid, i algú s'ho ha agafat doncs, com una mica de rintintint, fins i tot de l'afició madridista, amb una mica de rintintint. I a més, això va donar peu a molts comentaris, molts de memes, que van aparèixer doncs, a tort i a dret. Per tant, si avui hi havia un titular, que era el del Barça, doncs resulta que el Madrid s'ha colat en aquests titulars amb tota la crisi interna que pateix el seu vestidor. Interessant el que diuen algunes fonts, que diuen, home, si el Madrid, perquè clar, el davanter francès, que és com el nen maco de la família, voldria que tot l'equip jugués per ell, voldria tenir un equip a la seva mida, i a aquest noi no hi ha res que li vagi bé, no, ni li agrada als seus companys, ni al seu entrenador, no li agrada res. Per més dir-li, recordem que és setmana de vacances, i això doncs, suma doncs, encara més crisi al Real Madrid. Veurem a veure com acaba, però vaja, queden 4-5 jornades i, vaja, el dijous té partit el Real Madrid. Veurem què és el que passa, perquè juguen a casa i serà, diguem-ne, el test de com l'afició rebrà a Mbappé, si és que juga, i a la resta de l'equip. Veurem a veure què és el que passa. Dijous té partit el Real Madrid.
0: No hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas, señoría.
1: Jo, això ho dius tu, jo no dic res,
3: No, ja està.
1: Escolta, home, més notícies de la jornada. Doncs bé, els diaris parlen avui de la quarantena de l'Ondius. Recordem que ahir es van veure les imatges doncs, de com van arribar aquests passatgers del famós vaixell Ondius. I avui els diaris doncs, tenen també molta portada. També destaquen les portades la bronca política que hi ha hagut en aquesta qüestió. Avui els diaris parlen també doncs, de l'activista Saïf Abu Keshek, que aterratja a Barcelona després de ser alliberat pel govern d'Israel. Avui també ho parlen els diaris. Igual que avui els diaris parlen també Doncs del concert que va fer Eric Clapton a Barcelona, que va coincidir curiosament amb el partit Barça-Madrid, i podríem dir que hi havia gent que tenia el cor dividit, així ho
3: mateix. Una mica de tot.
1: Però vaja,
3: segur que hi hauria aquella imatge d'amb un auricular escoltant el partit,
1: sí,
3: i amb l'orella gaudint del concert.
1: Ja et dic jo que sí. Bé, el que està molt clar és que Eric Clapton, que té ja 81 anys, ha tornat a Barcelona, ha estat una de les poques ciutats triades per tornar a actuar, van sonar tots els seus grans èxits. Un concert curt, però fi, delicat, on no hi va faltar cap, insistim, dels seus grans, grans èxits. És encara un dels grans de la música. I res, doncs ja avui ho fem una mica a l'inversa, perquè hem començat parlant de lo general per tornar a lo local, doncs a parlar doncs de com ha anat el cap de setmana. Ara en parlarem, ho farem amb en Jordi Pérez també, per parlar del temps que va marcar doncs Fira Sud, que s'ha fet aquest cap de setmana. Avui en parlem també a Ràdio Pineda, un Fira Sud que va veure com dissabte a la tarda doncs podríem dir s'esgarrava per aquesta pluja que no va deixar de caure. I que, bueno, ara sentirem la quantitat de litres recollits, però que déu-n'hi-do, en una setmana sembla que hi haurà també una mica de tot, eh? Sembla que serà prou moguda. I res, ja per anar acabant, destaquem que demà hi ha vaga a l'educació, nou cicle de vaga, avui ho explicarem, i també la mort d'un home atropellat per un tren a Tordera, la seva parella ha resultat ferida, un altre malaurat accident a la línia R1. També destaquem avui una notícia de Rodalies, que ha passat de tornada a ser de pagament des de dissabte.
3: Anem a explicar-ho. Vine. És que això també és... Mira, si tinguessin càmeres, jo deia dissabte que no en volem, però si tinguessin càmeres... Jaume Casals, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom, culers. Estic tan content, feliç, estic amb molt mal de coll, perquè, bueno, com sabeu, estic malament del coll, però ahir s'havia de celebrar el Barça. I estic molt content, he dormit poc, però s'ha celebrat.
3: Molt bé.
1: Veus, Olga, llavors me dius a mi que sóc aquí la colorada. No, jo he vingut, guita.
3: Vinc de blau, eh?
1: Qui ha vingut amb la samarreta del Barça?
3: Ell, qui ha de ser. Qui ha de ser.
1: No, perquè llavors a mi me diuen que no sóc... Jo és que haig de ser imparcial.
3: Total.
1: Saps què et vull dir?
3: Estàs donant una informació.
1: No puc dir res.
3: Bueno, estem contents pels culers,
1: Sí.
3: I molts ànims a tota l'afició madridista, sempre.
1: Sí.
3: No deixa de ser un partit, no deixa de ser un esport, i, per tant, no podem perdre el cap... jo sé que són partits d'alt voltatge,
1: Mira. Ara estic pensant...
3: Mala gent, Jaume.
1: Estic pensant
3: vaig trucant
1: en
3: Jordi perquè encara m'embardareu.
1: No, escolteu, estic pensant en una gent que ens escolta sempre... No, permeteu-me que no digui el nom, però és un establiment, i són del Madrid allò d'essència, I de vegades em diuen, escolta, quan parleu del Madrid, feu una mica de rintintintin. No, jo sempre intento ser molt, molt net.
3: Jo intento equilibrar la balança,
1: I ara l'Olga ho ha arreglat una mica, Això, per aquesta gent. Escolta, no passa res, no? El Barça, quants anys ha estat el Barça patint per guanyar la Lliga? A la història, una pila. Ara, avui he tocat el Barça, ja està. Això és així. Mira, a banda d'aquesta qüestió, ara que parlàvem del temps, ara parlem amb en Jordi, mira, una notícia que va vincular... És una notícia de l'àmbit comarcal, però que també va molt vinculada al temps. Jordi Pérez, ja el saludem. Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Mira, ara volem preguntar-te com ha anat el cap de setmana perquè fa a la meteo els litres de pluja caigut, sobretot dissabte, però deixa'm dir-te que diumenge, a mi personalment, em va sorprendre l'estat de la mar de diumenge, déu-n'hi-do com es va anar embolicant la cosa, i que jo estava una mica despistat, no sabia que la cosa aniria per aquí, i que això va lligat al que ha passat a Mataró, perquè un veler ha quedat encallat al port, ha tingut un accident greu, una altra embarcació ha bolcat quan es trava per la bocana del port de Mataró. Tant és així que, insisteixo, han bolcat per l'estat de la mar, tant és així que han hagut d'operar dues unitats especialitzades de la GRAE subaquàtica. Afortunadament, tot i que hi ha ferits, no s'han de lamentar víctimes mortals, i fins i tot els equips de rescat han bolcat, que tampoc hi ha hagut ferits d'importància, però l'estat de la mar ha arribat a provocar tot això. Per tant, una situació meteorològica al mar que ha tingut també conseqüències, que afortunadament no ha anat a més, però que dona fe de quin era l'estat de la mar aquest diumenge.
3: Jordi.
5: Sí, efectivament.
3: Anem a comentar bon dia, una mica això. Bon dia, bon dia.
5: Bon dia. Pues, i això què ens demostra, Pep? Que hem d'estar atents, seguir les actualitzacions al dia a dia. Potser nosaltres se'ns va escapar. Aquesta garbinada no l'esperàvem. No l'esperàvem. Estàvem molt enfocats a la banda de pluja i diumenge vam dir un temps assolellat, però aquest garbí se'ns va escapar. No serem els models, jo estava més pendent, insistint, de la pluja i el sol. No sé dissabte, si s'hagués fet informatiu, si s'hagués comentat, ho hagués comentat. No sé els mitjans si ho van preveure, jo crec que sí. Però, i què ens denota això? Doncs ens denota que portàvem 8-10 dies amb una situació de calma, de vents molt fluixos, i de cop, quan entra aquests vents, doncs s'ho pren a més d'un, i en la mar, doncs ja me diran, la mar doncs també s'ho pren a algunes embarcacions que no s'esperen aquesta esgarbinada, o no estan pendents del temps, perquè això avui dia se sap, eh? Si es mira les previsions, m'atreviria a dir que de ben segur que es devia a la tarda, migdia tarda, dissabte o diumenge al dematí, afinar que hi hauria aquesta gravidada. Això, vaja, posaria la mà al foc, per tant, també són una mica imprudències. Bé, Pep i oients i Olga, doncs entrem en matèria amb un cap de setmana, doncs que ja ho han vist. S'ha complert tot molt al peu de la lletra, amb divendres, cels variables, dissabte, aquest dia força nuvolat, fresca, amb aquest una mica vent de nord, i a partir del migdia puntualment, migdia, no, primeres hores de la tarda, va arribar aquesta banda de pluja del sud, que els models van tenir moltes dificultats per saber o per preveure on hi hauria els màxims de pluja. Ho anàvem seguint, les actualitzacions, i era una autèntica disbauxa predir si afectarien més Lleida, Barcelona, Girona... En fi, vaja, que els hi va costar. Però més o menys els hi vam dir que podia haver una escombrada de pluja bastant general, 5, 10, 15, 20 litres, i efectivament 17 litres van caure a Pineda, i també a poblacions veïnes. Malauradament va fer la guitza clarament doncs, a Fira Sud, i bé, hi ha actes a l'aire lliure, però bé, han de dir que ja amb molts de dies d'antelació es veia que dissabte seria un dia passat per aigua. Per tant, en aquest sentit, ningú pot agafar de sorpresa, perquè estava bastant ben... es preveia, vaja, amb molts de dies d'antelació. I bé, va marxar, pluja molt ben caiguda, bona regada, fantàstica, pluja, i hem de dir que diumenge vam fer aquesta marxa per aquí pel Montnegre convocada per la Fundació Marpí de Lleuritjó, que bé, va costar el Montnegre amb una verdor exuberant, eh? La riera baixava, riadols que baixaven i, en fi, hi ha molta verdor. De veritat que fa goig passejar-se pel Montnegre. Hi ha molt... estan ufanosos, vaja. I bé, i aquest garbí. Garbí fort, perquè va arribar a cops de 50 km per hora, també s'hi barrejava mar de fons, en fi, una mica garbí bastant supressiu en aquest sentit. I bé, i van entrar nous ruixats d'ahir a la tarda vespre per Lleida, que Ponent, Tarragona, afectant aquella zona, localment algun nucli tempestuós, però no va passar d'aquí. A mesura que avançàvem cap a Barcelona, es van desfer. I ja entrem ara en una setmana que ja els avancem a tots els oients molt moguda. Ens entren glopades d'aire fred, que inestabilitzaran notablement l'atmosfera, atents a les previsions diàries, tant aquí amb nosaltres, que els hi fem diàriament, com en els mitjans televisius, perquè s'engegaran avisos per a les tempestes que poden portar mala bava, deixar patacs d'aigua considerables en poca estona i calamarsada. Els calamars se farà acte de presència molts de dies, localment, això sí, però allà on descarregui, doncs ja saben, eh? El temor de calamarsa no porta res de bo. En té de matèria, dia de sol, dia de tranquil·litat avui dilluns. Sol, núvols, prims, però vaja, dia assolellat, temperatures les que estan normals, màximes 18, 19, 20, 21 graus, i amb vents en conjunt fluixos. A la tarda entrarà una mica garbí, reforçat. Camp de Tarragona, Barcelona, a la tarda es pot reforçar. De nou el garbí, a la façana marítima, i algun cop de nou amb cops moderats. I amb ruixats, onades, que hi podrà haver l'àrea del Pirineu, Prepirineu i extrem nord de Girona. Això vol dir la Garrotxa i l'Alt Empordà. Tot aquest sector, l'extrem nord de Catalunya, és on hi ha la probabilitat més alta de ruixats i unes, localment alguna tronada. La resta, no, temps estable i bé, i així seguirà la jornada d'avui, podríem dir-ho. Bé, de cara a dimarts, entra, hi ha una borrasca atlàntica, amb aire fred associat, llançarà una glopadeta d'aire fred cap a l'interior peninsular. De fet, avui ja hi haurà molt de sarau, rugats, tempestes a moltes zones de l'interior peninsular. Demà la glopada freda avança cap al Mediterrani, cap al nord-est peninsular, i a partir de... després d'un dia de sol en conjunt a gran part de Catalunya i alguns intervals de núvols baixos a Girona i Barcelona, a partir de mig matí, migdia, ràpid creixement de nuvolades en zones de muntanya, Pirineu, Prepirineu, zones sobretot prelitorals de Tarragona i Barcelona, i a la tarda primers xàfecs, primeres tronades que s'estendran, agafaran intensitat amb el pas de les hores de la tarda, i posteriorment, tarda, vespre, nit, la inestabilitat que hi haurà cap a zones prelitorals avançaran cap al litoral. Litoral, per exemple, de Barcelona, de Girona, les tempestes poden arribar vives, ben actives, cap a zones de costa, per exemple, el Maresme, la costa central. Per tant, atents demà al dematí, quan els actualitzem, perquè parlarem una mica més dels tramos horaris, les possibles acumulacions, i allà on poden patar més fort les tempestes. Però vaja, demà serà una tarda molt, molt moguda, amb les tempestes de protagonistes. Localment tindrem algunes calamarsades, i registres poden ser abundants, localment 20, 30, 40 litres, en alguns indrets ho veurem, perquè les tempestes poden ser molt eficients en quant a deixar precipitacions. De vents fluixos demà, entre vent de sud, vent de marinades, pot reforçar una miqueta del sud, sobretot a la costa central catalana, i temperatura, doncs bé, sense gaires variacions. Això sí, un cop vagi descarregant, l'ambient es farà frescot. Dimecres, es manté la inestabilitat, segueix l'aire fred, ens entra, demà ens entraran 18, 20, 21 graus sota zero, 5.500 metres d'alçada. Pràcticament dimecres mantindrem aquest aire fred en alçada, i després d'un dematí, doncs, de sol i alguns intervals de núvols, ràpid creixement de nuvolades, i de nou a la tarda ruixats, tempestes, sobretot Pirineu, Prepirineu, i ja més cap a Girona, Barcelona, és on podem descarregar més força les tempestes. Avançaran segurament a la tarda vespre cap a la costa de Girona i fins i tot costa del Maresme. Dijous igual, es manté l'aire fred. Això vol dir que a les tardes hi haurà moviment, hi haurà tronades, de nou Pirineu, Prepirineu i nord-est especialment, Girona i Barcelona. A més, si no n'hi havia prou amb tot aquest xarau, a partir de dijous, divendres i al cap de setmana, la borrasca atlàntica es fusiona amb una entrada d'aire fred des del nord d'Europa, que entrarà aire fred de procedència de latituds altes, latituds molt septentrionals, i això farà, doncs, que, tot i que es mantingui aquesta inestabilitat, de tarda en xafa, doncs, l'ambient es farà cada cop més frescot. I realment, doncs, a partir de dijous, precisament divendres i cada setmana, les màximes estaran clarament per sota les habituals per les dates a tot Catalunya i tot el nord peninsular, i les mínimes també seran fredes, podien baixar dels 10 graus, i estarem ja a mitjans de maig, i màximes, doncs, realment baixes. Insistim, si hi ha nuvolositat abundant, l'ambient serà fredot, o sigui que no hauran de treure una mica la roba d'abric, perquè ve una glopada freda una mica anòmala per l'època, podríem dir-ho. Però bé, és el que hi ha, no creiem que duri gaire, perquè estem a segona quinzena ja de maig, però vaja, els 3-4 dies no ens els traurà ningú de tenir una bona fresca. I a més, amb tot aquest sarau, rujats, tempestes, en alguns indrets del nord-est, de Girona a Barcelona, al llarg de tota aquesta setmana es poden superar els 70, 80 o 100 litres en forma de xàfecs, que algun dia caurà aquí i després es poden repetir en els mateixos indrets, i això pot acumular litres. O sigui que tindrem una setmana molt moguda, plujosa i molt més fresca de l'habitual. I amb això hem de seguir, recomanar a tots els oients seguir les previsions diàries actualitzades, perquè s'engegaran avisos per comarques, ja saben, TV3, el Servei Meteorològic de Catalunya ens mostrarà avisos per això, per intensitats de pluja elevades, el risc de calamar-se, en fi, lo típic d'aquesta època de l'any, de primavera i d'estiu. Bé, de moment això és tot.
3: Carai, Jordi, una situació molt emocionant que ja ens estàs transmetent per la ràdio, i per tant aquests dies estarem molt pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica. Demà tindrem temps també d'anar-ho explicant a 8:45 del matí. Jordi, que vagi bé, gràcies, molt bon dia, fins demà.
5: Molt bon dia, fins demà. Energia.

0: Energia positiva amb Doctor Prats, tot i ser dilluns. Aquí ens ho agafem bé i ens ho agafem en calma. Anar presentant Jordi, no? Que ara tinc la Maria Josep. Maria Josep,
1: hola, què tal? Bon molt dia. Bon dia, Olga. Quin matí més intens. M'encanta, m'encanta. Això és ràdio a tope.
0: Venim ja amb ressaca de Fira Sud, venim amb ressaca de Marpí amb la festa de la primavera, venim amb ressaca també de qui hagi seguit el Barça. O sigui que res, i dilluns encara amb moltes coses i un matí per descobrir.

0: Qüestió de dret, amb Jordi Masnou. El món del dret, parlat com tu.
1: Jordi Masnou, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com sempre, aquesta actualitat, aquesta informació, tot allò que té a veure en qüestió de dret, parlat com tu, perquè en Jordi Masnou ens ho fa molt entenedor, Jordi. I avui comencem amb una qüestió que és un delicte contra la intimitat.
2: Sí, avui he volgut portar una mica de coses variades que se surten del que parlem habitualment, d'acord? I començava amb un tema penal, que és un tema, sí, un delicte contra la intimitat, però dit d'aquesta manera, i després entrem en matèria, què és? Això és una infermera que va consultar l'historial mèdic de la cunyada. Posteriorment, els cunyats es van separar i l'home va fer servir la informació per un tema matrimonial de discussió de si hi havia hagut mals tractaments o no, custodis i tal, i va saltar a la llum aquesta vulneració de la intimitat de la cunyada. Això és un delicte contra la intimitat i, de fet, ha estat condemnada amb un any de presó, un any i tres dies. És a dir, és un tema per anar amb compte. Alguna vegada n'hem parlat, a vegades n'hem parlat més des del tema de la llei de protecció de dades, a vegades n'hem parlat des dels protocols interns de les entitats, i a vegades hem fet referència, doncs, ja sigui a funcionaris, o bàsicament funcionaris, o treballadors de banca, que alguna vegada hem parlat d'algun cas, temes que vulneren la intimitat. Però qui ha arribat a la qüestió penal?
1: Clar, és una qüestió que es fa una consulta d'una cosa que no és per consulta, que no és per un tema mèdic, sinó per tenir informació personal, no?
2: Exacte. I clar, fins i tot va intentar al·legar que era amb el consentiment i el coneixement de l'altra part. Si hagués estat cert en aquest sentit, fins i tot potser hauria estat, no sé si delicte o sanció administrativa, perquè per això també hi ha uns protocols per seguir, doncs, a la via que correspon. No una a les braves, amb el seu codi, va entrar i xafardeja de qui vol, i menys en aquest sentit, que tenia un ús o se'n va fer un ús, doncs, una mica manipulat.
1: Clar, i aquí és quan va saltar la llebre. Doncs atents, perquè això, escolteu, delicte penal, déu-n'hi-do.
2: Sí, però això ho volia dir-ho tant per als que tenen aquesta facultat o aquest poder i han de vigilar, com fins i tot perquè a vegades demanem coses o demanem favors sense saber què hi ha darrere de tot plegat, i per tant és bo conèixer-ho.

0: Una qüestió també que ens portes, Jordi, avui té a veure amb la venda d'una casa de la iaia per poder tenir diners per anar a la residència. Una cosa, sí. Ho he dit bé, l'introducció
1: sí,
0: és això.
1: Has fet una introducció magnífica. Al final hem de fer-ho de fàcil. A vegades hem parlat de moviments econòmics entre familiars, donacions, a pares, a fills, per ajudar a comprar la vivenda, coses d'aquest tipus. Però avui passem una altra generació, i és el fet de dir, escolta'm, la persona gran que s'ha de vendre la vivenda perquè vol estar tranquil·la i pagar-se la residència i no dependre de ningú, d'acord, i viure doncs, els anys bé, val? Això què? Com tributa, no? I en quin sentit i per què vinc a parlar-ho? Doncs mira, és una consulta que s'ha fet a l'administració tributària en el sentit de dir, escolta'm, el guany patrimonial que hi ha, allò que a vegades fas, és a dir, jo venc la meva vivenda habitual i en compraré una que serà la meva vivenda habitual. Això no tributarà, no, això no tributarà si ho fas dintre dels 2 anys següents o els 2 anys abans de la venda, val? I escolta'm una cosa, i si jo tinc més de 65 anys i venc la meva vivenda habitual, tributarà? Doncs no, si ho reinverteixes d'aquesta manera, val? Però clar, és important saber una cosa, i és que aquesta venda ha de ser 2 anys de diferència màxim. És a dir, el que no pot fer la iaia és vendre la casa i no fer res en aquest sentit, d'acord? I llavors al cap de 2 anys decidir que se'n va a una residència, perquè llavors sí que podria tributar per excés de guany, per increment de renta, i no és un impost que és gradual, que puja, però doncs, pot arribar fins al 23% de sobre els guanys. Per tant, aquestes coses, com la que dèiem abans, són coses que cal anar cal, cas per cas i que cal, en certa manera, assessorar-se abans bé.
0: Clar, Jordi, perquè pel que estàs dient, sí que a nivell fiscal estaria previst alguna cosa així, que, aquest cas, per exemple?
1: Sí, és a dir, la iaia pot vendre la finca per anar a una residència, però aquesta finca que ven ha d'haver estat la seva residència habitual com a mínim els 2 anys anteriors a la venda, perquè si la ven més enllà dels 2 anys des que era la seva residència habitual, llavors ja no té el caràcter de residència habitual i no podrà beneficiar-se de la deducció de l'impost. Potser abans no m'he explicat bé, disculpe, però és a dir, entre que deixa de ser la seva vivenda habitual i la venda, no pot passar més de 2 anys.
0: Qüestions que, com sempre diu Jordi Masnou, cal anar cas per cas i consultar.

0: Mossos amb la comunitat de propietaris.
1: Mira, intentaré estar una mica més... explicar-ho millor que ho he fet abans.
0: No, si ho expliques tot molt bé.
1: Gràcies. I en tot cas, com bé deies, cal anar cas per cas, i en aquest cas també. Aquí hi ha una comunitat de propietaris que en la seva norma interna, els seus estatuts, havia prohibit la tinença d'animals dintre dels pisos de la comunitat. Clar, dit així, pots dir, escolta'm, això pot afectar doncs, un seguit de normativa, entre d'altres, la nova llei de benestar animal, per exemple, no? Doncs baixem al cas concret. Això és una comunitat de propietaris que històricament havia tingut molts problemes amb gossos, i sobretot havia tingut molts problemes amb gossos en un pis concret on hi vivien no uns propietaris, sinó uns arrendataris, uns llogaters. Resulta que el propietari, un cop va aconseguir fer fora aquesta gent perquè tenia diferents problemes o perquè el contracte es va acabar, és igual, però un cop va marxar la gent, va promoure que la comunitat prohibís la tinença d'animals, si no fos animals de guia per invidents, d'acord? Però va prohibir això. I, evidentment, la comunitat doncs, ho va votar per unanimitat, perquè havien passat un calvari amb aquest tema. Què va passar? Que al cap d'uns anys aquest senyor es va morir, el pis el va heretar el fill hi va anar a viure, i el fill, coneixedor perfectament de la norma i després estar-hi visquent uns anys allà, un bon dia va decidir comprar un animal i portar-lo a casa. I llavors, a partir d'aquí, van començar els problemes, perquè hi va impugnar els acords de la comunitat contraris a tenir animals, i el que ha dit la jurisprudència és, escolta, tu això ja ho sabies. Escolta, tu, precisament va ser el teu pare qui ho va promoure. Es va acordar per unanimitat. I a més, d'acord, no era la manera que tu havies d'haver actuat. No havies de comprar el gos i després impugnar, sinó que, en tot cas, plantejar les coses d'una altra manera. Per tant, cal anar cas per cas, però en aquest cas concret, el tribunal va dictaminar que era correcte i no afectava cap principi constitucional la prohibició de tenir gossos a la comunitat.
0: Déu-n'hi-do, això és bastant sorprenent, eh? De veritat, Jordi, pensar que una comunitat de propietaris pot acordar per unanimitat que al bloc no hi hagi gossos?
1: Bé, també parlem a vegades doncs, que hi ha espais públics on no s'hi poden portar els animals, també parlem de que hi ha hotels on no hi poden haver-hi menors, una sèrie de coses que si segueixen els protocols correctes, s'informen degudament...
0: Imagina't, sí, perquè clar, el pis és propietat privada, el pis d'una persona, no?
1: Sí, però està dintre d'una comunitat que també és privada. Per tant, en aquest sentit, vull dir, cal seguir tot l'historial per saber exactament què va passar
0: i, de fet, perquè la llei els va acabar doncs, donant la raó a aquella comunitat de propietaris que havia aprovat allò per unanimitat, i a la causística és, entre cometes, divertida, que clar, el fill es va trobar el que havia fet el pare i...
1: Exacte.
0: Sí. Bé, qüestions que ens poden sorprendre. Atents als que teniu gossos, a quina comunitat de propietaris aneu. I Jordi Masnou, una darrera qüestió que ens poses damunt la taula. Atenció, un pagès que va multar per vendre fruita a la carretera.
1: Sí, de fet aquest titular és molt sorprenent. Després, quan rasques una mica, penses d'entrada dues coses. Una, la burocràcia, i dues, el fet de dir aquí deu haver-hi algun tema personal. És a dir, el pagès no el van sancionar tant per vendre fruita a la carretera, sinó que el van sancionar per anunciar que venia fruita a la carretera, i es va considerar que aquest tipus de publicitat, sense cap tipus d'autorització, doncs contravenia les normes de seguretat, podia distreure els conductors i calia seguir doncs, uns protocols a l'hora de sol·licitar-ho i autoritzar-ho. Per tant, anava més amb un tema de dir com es feia que no el que es feia. Val? Però, de fet, sembla ser que aquest pagès també ha manifestat que també té algun expedient obert per vendre fruita de segona, fruita marcada, d'acord, a veïns, i sembla ser que és per un tema de... No perquè no es pugui vendre fruita marcada o fruita de segona, sinó per un tema de seguretat o que ha d'estar etiquetat o fer un control de traçabilitat de la fruita. Però quan et pares a pensar en tot això, ja dic, torno al principi, la conclusió és, aquí deu haver-hi alguna cosa personal, aquest pagès deu tenir un caràcter especial i ben parit, perdó per l'expressió, d'acord? I deu haver-hi algun inspector o algun funcionari doncs, que li té botada, d'acord? I després hi ha la reflexió interna aquesta de dir, escolta'm, i ahir justícia van sempre pel mateix camí, però aquí ho deixo.
0: Sí, exacte. Jordi Masnou, de Masnou Advocats, amb aquest qüestió de dret. Jordi, moltíssimes gràcies.

Els sindicats majoritaris de l'àmbit de l'educació pública convoquen un nou cicle de vagues que s'allargarà durant el mes de maig i també durant el mes de juny. Justament en el cas concret del Maresme hi ha vagues territorials, però demà s'ha previst una vaga general arreu de Catalunya. En total, cada docent podrà secundar fins a 5 dies de vaga durant tot aquest cicle de mobilitzacions. Hi ha també convocades algunes vagues a les escoles bressol. Un home ha mort atropellat pel tren a Tordera aquest diumenge i la seva parella ha resultat ferida. L'incident ha obligat a tallar la circulació ferroviària entre Blanes i Massanet durant 3 hores. Els viatgers que anaven en el comboi han hagut d'esperar una autorització policial per ser evacuades i poder continuar la marxa. Recordem que Rodalies torna a ser de pagament des d'aquest cap de setmana. Durant aquesta setmana també recuperaran algunes freqüències que no funcionaven. Ha estat un cap de setmana amb el temps, amb una mica de tot, però sobretot destaquem diumenge una garbinada que ha provocat un incident greu al port de Mataró. Un veler ha quedat encallat a les pedres del port i una altra embarcació ha bolcat. Un dels tripulants ha resultat ferit lleu, però ha pogut ser rescatat de l'embarcació. Com diem, aquesta embarcació ha tombat i els bombers han hagut d'actuar justament per salvar-lo. També han hagut d'actuar en un veler que ha impactat contra les roques, han hagut de rescatar dues persones més. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un ferit per arma a Lloret de Mar. Els fets han passat al carrer del municipi, un carrer del centre del municipi. La víctima està traslladada a l'Hospital Comarcal de Blanes, però després a l'Hospital Trueta de Girona perquè ha hagut de rebre atenció especialitzada. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar ha informat que tanca una part de la platja de Malgrat Centre per protegir un niu de corriol cama negra. L'actuació arriba després que els agents rurals van alertar de la presència d'aquest niu d'aquest ocell que està protegit. L'objectiu és garantir la protecció d'aquesta espècie que és molt vulnerable. I del cap de setmana volem destacar que s'ha estrenat el nou espectacle de primavera del grup de teatre Les Maliets. També del cap de setmana destaquem que s'ha pogut fer la Ruta del Poeta, que ha recuperat la memòria històrica del Pep del Sant Pare, un poeta pinedenc. També destaquem del cap de setmana que aquest diumenge s'ha fet la Festa de la Primavera i la marxa per la Vall de la Riera de Pineda, que organitza l'Associació Marpí. I el temps que ve marcat per una jornada variable avui i també demà al matí. Però atenció, perquè demà a la tarda poden arribar ja algunes pluges que poden arribar fins a la mateixa línia de la costa. A més, no acabarà de fer net, ni tampoc dimecres, ni dijous, ni divendres, moment en què fins i tot empitjorarà el temps. Les temperatures aniran clarament a la baixa. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-80-2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafi sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
5: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir-hi relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
4: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
5: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.

0: El nou ambulatori de Pineda tindrà servei de pediatria a partir de la tardor. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha anunciat la posada en marxa a partir del mes d'octubre d'aquest servei de pediatria al cap del carrer Tribada. Aquesta mesura, llargament reivindicada per les famílies, permetrà oferir atenció pediàtrica tant al dispensari de Poblenou com també al nou ambulatori Pepita Bonet del carrer de la Tribada.
1: Ja ha posat data, ens demanava aquesta paciència i ja sabíem els últims dies que sí, que ho estàvem preparant, però ahir ens van confirmar doncs, que seríem l'inici del nou curs i que a partir d'octubre doncs, tindrem el servei de pediatria desdoblat. Tant servei, el servei actual al dispensari de Pineda de Poblenou es mantindrà, però també s'incorpora aquest nou servei a Pineda Centre.
0: L'assignació dels pacients als respectius centres es durà a terme seguint criteris de proximitat geogràfica i la ciutadania serà degudament informada. Al Poblenou es mantindrà el servei actual del dispensari i el nou ambulatori s'incorporarà, per tant, aquest nou servei de pediatria amb uns espais que ja estan preparats. Ho ha explicat l'alcaldessa Sílvia Biosca.
1: Voldrà dir que potser algú doncs que, clar, evidentment, que fins ara anava a Poblenou, doncs els arribarà un missatge. Tot això està molt automatitzat, per entendre'ns, i molt preparat, però, clar, ho volen fer bé. Per tant, tothom rebrà la informació amb el temps suficient i els que normalment es fa per distància, no?, per proximitat. Entenem que Pineda més nord, no?, el que toca més a Santa Susana, doncs aniran a Pineda Centre, i les persones residents, no, amb nadons, en aquell cas, doncs, que visquin més a prop, no, a la Pineda Sur, doncs es quedaran assignats al dispensari de Poblenou. Tot això han de fer el trasllat a l'edifici nou, però ja hi ha els espais preparats i ja està tot preparat. Simplement és doncs, aquest contingent de població, per entendre'ns, doncs, fer les assignacions correctes que els propers mesos avisaran a tothom perquè tothom sàpiga on ha d'anar a partir d'octubre.
0: El servei de pediatria desdoblat és una notícia molt esperada per Pineda, un pas important per recuperar serveis que teníem abans de la pandèmia. Recordem que durant la pandèmia de la Covid es va centralitzar tot al dispensari de Poblenou. Mentrestant, l'alcaldessa de Pineda també ha insistit en la petició a la Generalitat de disposar de l'antic ambulatori per ampliar prestacions sanitàries, com ara petites cirurgies o serveis de diagnòstic, tot plegat per evitar desplaçaments innecessaris a l'Hospital de Calella. Finalment, ha fet també una crida a la responsabilitat per diferenciar clarament entre les consultes programades i les urgències. I del cap de setmana volem destacar també que s'ha estrenat el nou espectacle de primavera del grup de teatre Les Maliets, s'ha estrenat a l'Auditori, com diem, aquest dissabte. I també destaquem de dissabte que s'ha dut a terme la Ruta del Poeta, que ha recuperat la memòria històrica del Pep del Sant Pare. L'associació Corriols ha fet aquesta ruta que ha portat a la gent fins als Pins del Poeta o l'Ermita de la Mare de Déu de Gràcia, entre d'altres. I el temps, setmana moguda, ruixats i tempestes que podrem tenir aquests propers dies. Avui, temps estable, una mica de vent. Demà, dimarts, temps variable, però la inestabilitat anirà creixent al centre de Catalunya i pot arribar a la costa a la nit i matinada. Estarem ben pendents després dels 17 litres que ha deixat la pluja aquest cap de setmana. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

Els sindicats majoritaris de l'àmbit de l'educació pública convoquen un nou cicle de vagues que s'allargarà durant el mes de maig i també durant el mes de juny. Justament en el cas concret del Maresme hi ha vagues territorials, però demà s'ha previst una vaga general arreu de Catalunya. En total, cada docent podrà secundar fins a 5 dies de vaga durant tot aquest cicle de mobilitzacions. Hi ha també convocades algunes vagues a les escoles bressol. Un home ha mort atropellat pel tren a Tordera aquest diumenge i la seva parella ha resultat ferida. L'incident ha obligat a tallar la circulació ferroviària entre Blanes i Massanet durant 3 hores. Els viatgers que anaven en el comboi han hagut d'esperar una autorització policial per ser evacuades i poder continuar la marxa. Recordem que Rodalies torna a ser de pagament des d'aquest cap de setmana. Durant aquesta setmana també recuperaran algunes freqüències que no funcionaven. Ha estat un cap de setmana amb el temps, amb una mica de tot, però sobretot destaquem diumenge una garbinada que ha provocat un incident greu al port de Mataró. Un veler ha quedat encallat a les pedres del port i una altra embarcació ha bolcat. Un dels tripulants ha resultat ferit lleu, però ha pogut ser rescatat de l'embarcació. Com diem, aquesta embarcació ha tombat i els bombers han hagut d'actuar justament per salvar-lo. També han hagut d'actuar en un veler que ha impactat contra les roques. Han hagut de rescatar dues persones més. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un ferit per arma a Lloret de Mar. Els fets han passat al carrer del municipi, un carrer del centre del municipi. La víctima està traslladada a l'Hospital Comarcal de Blanes, però després a l'Hospital Trueta de Girona perquè ha hagut de rebre atenció especialitzada. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar ha informat que tanca una part de la platja de Malgrat Centre per protegir un niu de corriol cama negra. L'actuació arriba després que els agents rurals van alertar de la presència d'aquest niu d'aquest ocell que està protegit. L'objectiu és garantir la protecció d'aquesta espècie que és molt vulnerable. I del cap de setmana volem destacar que s'ha estrenat el nou espectacle de primavera del grup de teatre Les Maliets. També del cap de setmana destaquem que s'ha pogut fer la Ruta del Poeta, que ha recuperat la memòria històrica del Pep del Sant Pare, un poeta pinedenc. També destaquem del cap de setmana que aquest diumenge s'ha fet la Festa de la Primavera i la marxa per la Vall de la Riera de Pineda, que organitza l'Associació Marpí. I el temps que ve marcat per una jornada variable avui i també demà al matí. Però atenció, perquè demà a la tarda poden arribar ja algunes pluges que poden arribar fins a la mateixa línia de la costa. A més, no acabarà de fer net, ni tampoc dimecres, ni dijous, ni divendres, moment en què fins i tot empitjorarà el temps. Les temperatures aniran clarament a la baixa. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
3: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
4: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
3: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
4: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.

0: El nou ambulatori de Pineda tindrà servei de pediatria a partir de la tardor. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha anunciat la posada en marxa a partir del mes d'octubre d'aquest servei de pediatria al cap del carrer Tribada. Aquesta mesura, llargament reivindicada per les famílies, permetrà oferir atenció pediàtrica tant al dispensari de Poblenou com també al nou ambulatori Pepita Bonet del carrer de la Tribada.
1: Ja ha posat data, ens demanava aquesta paciència i ja sabíem els últims dies que ho estàvem preparant, però ahir ens van confirmar que seríem l'inici del nou curs i que a partir d'octubre tindrem el servei de pediatria desdoblat. Tant el servei actual al dispensari de Poblenou es mantindrà, però també s'incorpora aquest nou servei a Pineda Centre.
0: L'assignació dels pacients als respectius centres es durà a terme seguint criteris de proximitat geogràfica i la ciutadania serà degudament informada. A Poblenou es mantindrà el servei actual del dispensari i el nou ambulatori s'incorporarà, per tant, aquest nou servei de pediatria amb uns espais que ja estan preparats. Ho ha explicat l'alcaldessa Sílvia Biosca.
1: Voldrà dir que potser algú evidentment que fins ara anava a Poblenou, doncs els arribarà un missatge. Tot això està molt automatitzat, per entendre'ns, i molt preparat, però clar, ho volen fer bé. Per tant, tothom rebrà la informació amb el temps suficient i el que normalment es fa per distància, no?, per proximitat. Entenem que Pineda més nord, no?, el que toca més a Santa Susana, doncs aniran a Pineda Centre, i les persones residents, no?, amb nadons, en aquell cas, doncs, que visquin més a prop, no?, a la Pineda Sur, doncs es quedaran assignats al dispensari de Poblenou. Tot això hauran de fer el trasllat a l'edifici nou, però ja hi ha els espais preparats i ja està tot preparat. Simplement és, doncs, aquest contingent de població, per entendre'ns, doncs, fer les assignacions correctes que els propers mesos avisaran a tothom perquè tothom sàpiga on ha d'anar a partir d'octubre.
0: El servei de pediatria desdoblat és una notícia molt esperada per Pineda, un pas important per recuperar serveis que teníem abans de la pandèmia. Recordem que durant la pandèmia de la Covid es va centralitzar tot al dispensari de Poblenou. Mentrestant, l'alcaldessa de Pineda també ha insistit en la petició a la Generalitat de disposar de l'antic ambulatori per ampliar prestacions sanitàries, com ara petites cirurgies o serveis de diagnòstic, tot plegat per evitar desplaçaments innecessaris a l'Hospital de Calella. Finalment, ha fet també una crida a la responsabilitat per diferenciar clarament entre les consultes programades i les urgències. I del cap de setmana volem destacar també que s'ha estrenat el nou espectacle de primavera del grup de teatre Les Maliets. S'ha estrenat a l'Auditori, com diem, aquest dissabte. I també destaquem de dissabte que s'ha dut a terme la Ruta del Poeta, que ha recuperat la memòria històrica del Pep del Sant Pare. L'associació Corriols ha fet aquesta ruta que ha portat a la gent fins als Pins del Poeta o l'Ermita de la Mare de Déu de Gràcia, entre d'altres. I el temps, setmana moguda, ruixats i tempestes que podrem tenir aquests propers dies. Avui, temps estable, una mica de vent. Demà, dimarts, temps variable, però la inestabilitat anirà creixent al centre de Catalunya i pot arribar a la costa a la nit i matinada. Estarem ben pendents. Després dels 17 litres que ha deixat la pluja aquest cap de setmana. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Completíssima aquesta nova versió del Camins, amb Sopa de Cabra i la col·laboració de Su. Camins, somnis i promeses. Aquí seguim amb energia positiva, compartint amb tu el matí d'avui dilluns, matí migdia d'aquest 11 de maig, avui que és el dia de Sant Ponç.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
5: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir-hi. Especialment aquelles que van tenir-hi relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, anuncia la posada en marxa a partir del mes d'octubre del servei de pediatria de l'ambulatori del carrer Tribala. Una mesura llargament reivindicada per les famílies que permetrà oferir atenció pediàtrica al dispensari de Poblenou i també al nou ambulatori Pepita Bonet del carrer Tribala.
2: Ja ha posat data, ens demanava aquesta paciència i ja sabíem els últims dies que ho estàvem preparant. Però ahir ens van confirmar que seríem l'inici del nou curs i que a partir d'octubre tindrem el servei de la pediatria desdoblat. Tant el servei actual al dispensari de Poblenou es mantindrà, però també s'incorpora aquest nou servei a Pineda Centre.
1: L'assignació dels pacients als respectius centres es durà a terme seguint criteris de proximitat geogràfica i la ciutadania serà degudament informada aquests propers mesos. Al Poblenou es mantindrà, per tant, el servei actual al dispensari i el nou ambulatori de la Tribala s'incorporarà a pediatria en uns espais que ja estan preparats.
2: Voldrà dir que potser algú, evidentment que fins ara anava a Poblenou, doncs els arribarà un missatge, tot això està molt automatitzat per entendre'ns i molt preparat, però clar, ho volen fer bé. Per tant, tothom rebrà la informació amb el temps suficient i els que normalment es fa per distància, no? Per proximitat. Entenem que Pineda més nord, no? El que toca més a Santa Susana, doncs aniran a Pineda Centre i les persones residents, no? Amb nadons, en aquell cas, doncs que visquin més a prop, no? a la Pineda Sur, doncs es quedaran assignats al dispensari de Poblenou. Tot això han de fer el trasllat a l'edifici nou, però ja hi ha els espais preparats i ja està tot preparat. Simplement és, doncs, aquest contingent de població, per entendre'ns, doncs, fer les assignacions correctes que els propers mesos avisaran a tothom perquè tothom sàpiga on ha d'anar a partir d'octubre.
1: Serà un pas molt important per recuperar els serveis que teníem abans de la pandèmia. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha remarcat la importància de recuperar justament aquest servei al centre de Pineda. Biosca ha insistit en la petició també a la Generalitat a disposar de l'antic ambulatori per ampliar prestacions sanitàries locals, com ara petites cirurgies o servei de diagnòstic per evitar desplaçaments cap a l'Hospital de Calella.
2: Seguir reivindicant, no?, aquesta ampliació de nous serveis. Amb el cap actual, doncs, no es poden donar molts més serveis que es donaven fins ara, però sí que hi ha l'edifici antic, no?, que sabem que l'han de rehabilitar i que hi ha un problema també amb la taulada i que s'ha de rehabilitar, però sí, ja hem demanat a la Generalitat, no? Pineda sempre demana, però penso que ens toca fer això, doncs que ens ampliïn, no?, que aprofitin l'edifici antic per ampliar més serveis, no?, per tenir assignat aquest QAP, no?, que és una paraula molt, molt nova, no?, però que al final el que vol dir és tenir molt més serveis de cirurgia, petita cirurgia, de serveis de diagnòstic, no?, tot allò que ens facilitaria molt la vida, no?, els pinedencs i pinedenques, sempre per intentar evitar, no?, la mesura que sigui els desplaçaments a l'Hospital de Calella.
1: Finalment, es fa també una crida a la responsabilitat per saber diferenciar clarament entre les consultes programades i les urgències. A recordar que el CAP de Pineda, del carrer de la Tribala, té urgències les 24 hores. Passem a parlar d'altres qüestions. Fira Sud ha tancat l'edició marcada per l'alta participació, bon ambient, carrers, doncs, que es van omplir, tot i la pluja de dissabte. El mal temps va obligar a modificar, ajornar o suspendre part de la programació. La fira ha comptat amb unes 60 parades de comerç i artesania, alimentació, productes que eren ben diversos, també parades de comerç local, repartides entre l'Avinguda Hispanitat i Passeig Europa. Per tant, ha estat un punt de trobada, com sempre, molt dinàmic. Ha comptat amb un ampli programa d'actuacions a Calvedat, concerts, espectacles de dansa, activitats infantils, jocs del món, ludoteca infantil, tot plegat amb un gran encert, segons han valorat les famílies que han passat per tot aquest espai. Al cap de setmana, molt de públic s'ha acostat també a l'estand de la policia local de Pineda per participar a la votació del calendari d'educació viària. Malgrat els imprevistos, sobretot a causa de la pluja, l'organització destaca l'alta participació, però també l'ambient festiu i la gran afluència de públic. Recordem que Ràdio Pineda ha fet també connexions en directe durant el matí de dissabte. I Pineda se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional de la LGTBI-fòbia. Serà aquest proper diumenge, 17 de maig, amb un programa d'activitats que vol promoure el respecte, la diversitat i els drets per totes les persones. Hi ha temàtica a les biblioteques, també projeccions i xerrades. Destaca, per exemple, el documental Petjades Invisibles, avui des de 2:15 a Can Comas. També una sessió de curtmetratges que es farà a càrrec de Cinemart el proper 18 de maig. També la del manifest institucional a la plaça de Catalunya. Activitats que continuaran també aquests propers dies. I els Mossos investiguen el cas d'un ferit amb arma de foc a Lloret de Mar. Els fets han passat justament ara fa un parell de dies a Lloret de Mar. Segons ha avançat el País, la víctima va ser traslladada a l'Hospital de Blanes, però després traslladada al Trueta de Girona perquè va haver de rebre atenció especialitzada. La Divisió d'Investigació de Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i identificar també les persones implicades en aquest afer. Mentrestant, a causa de la mala mar que hi havia ahir, un veler va quedar encallat al port de Mataró, encastat a les roques, i un altre vaixell va volcar pel mal estat de la mar. 8 dotacions de bombers, 2 unitats especialitzades a la GRAE, la policia local van haver d'ajudar per salvar els mariners. D'entrada, van rescatar la persona que havia dins l'embarcació, que va quedar completament tombada. Va resultar ferida lleu. Els bombers van actuar també en un veler que va impactar contra les roques i es van haver de rescatar 2 persones més. Van haver-hi d'arribar amb motos aquàtiques, amb zòdiacs, des del port. També el servei d'emergències mèdiques i una embarcació de la Creu Roja. El port de Mataró va haver d'activar el protocol d'emergències justament per aquestes intervencions, també per remolcar l'embarcació que va quedar encastada a les roques. Mentrestant, l'Ajuntament de Malgrat de Mar anuncia que tanca una part de la platja de Malgrat Centre per protegir un niu de corriol coma negra, que és una au protegida. Aquest petit animal, aquest petit ocell, el corriol, és un ocell que és habitual en algunes platges catalanes, sobretot al delta de la Tordera, però és molt sensible als humans. Nidifica directament a la sorra, allà hi posa els ous. Per tant, estan molt exposats a les persones, animals o també a la pressió turística. Una espècie protegida dins del catàleg de la fauna salvatge de Catalunya que cal protegir. Per això hi ha una part de la platja de Malgrat on no s'hi pot anar. Està degudament delimitada. Del cap de setmana destaquem també l'ambient festiu i inclusiu de la festa de la primavera i també doncs, una marxa doncs, molt ben viscuda. Ha estat aquest diumenge una jornada molt marcada per l'ambient festiu, també el bon temps, també la convivència, ha reunit a molta gent i sobretot moltes famílies, també amb recorreguts adaptats pels nivells i les diferents capacitats, però també tornejos, jocs addicionals. Amb la mainada han pogut visitar l'aula de l'entorn rural, hi havia música i també de teatre. Hi ha hagut una gran participació de famílies, usuaris i també entitats. També volem destacar la bona estrena del nou espectacle de primavera del grup de teatre Les Maliets, pensat per fer gaudir el públic i per passar una molt bona estona. Aquest espectacle de primavera s'ha pogut veure aquest cap de setmana a l'Auditori. Cada setmana destaquem també que l'Associació Corriols ha celebrat la caminada a la Ruta del Poeta. L'objectiu era recuperar el testimoni oral d'escriptors i personatges, en aquesta ocasió dedicada al Pep del Sant Pare. Una ruta que ha recuperat la memòria d'aquest personatge històric, el Pep del Sant Pare, un poeta singular i popular molt arrelat a Pineda. I l'esport ha viscut un cap de setmana ben intens a Pineda. El derbi entre el futsal Pineda i el Racing va deixar un duel vibrant entre els dos equips. Finalment, un resultat favorable pel Racing per un ajustat 4-5. Un partit molt ajustat, molt disputat i amb molta afluència de públic. Gran notícia també pel primer equip del Racing. Va protagonitzar una espectacular remuntada. Va guanyar 6-5 contra el Sant Joan de Vilassar. Recordem que, doncs, necessita doncs els punts. I també destaquem que l'infantil A del Racing és campió de Lliga. Ha guanyat 2-4 fora de casa, una temporada excel·lent. I en bàsquet també protagonisme per la Huert Pineda. El primer equip femení acaba 62-45 contra l'Argentona i el primer equip masculí una derrota contra la Salle Horta per 54-45. Però, sens dubte, la gran notícia del cap de setmana ha estat el Barça, perquè l'afició blaugrana ha celebrat el títol de campió de Lliga. La penya barcelonista de Pinedes ha omplit de gom a gom per seguir el partit i ho van acabar celebrant pels carrers. Ahir el Barça va superar clarament el Real Madrid i s'ha proclamat campió de Lliga al Camp Nou, 2-0. El Barça va conquerir la seva 29a Lliga, es va imposar al Real Madrid en un Camp Nou totalment entregat. Van ser, a més, superiors des del primer minut, amb un títol, per tant, merescut, que culmina una gran temporada sota la direcció de Hansi Flick. Recordem també que va ser una jornada de dol per l'entrenador i també pel club, per la mort justament del pare de Hansi Flick, que va coincidir justament amb aquest partit. Doncs bé, el primer gol va ser de Rashford i el segon de Ferran Torres. El president de la penya barcelonista de Pineda, Manel Flores, ha explicat com s'ha viscut aquesta victòria a la penya de Pineda.
3: Guanyar la Lliga al Real Madrid és un somni que ja el tenim complert. Vull dir que si això ens faltava, els culers els tenim, i nosaltres molt contents amb el nostre Barça, que de veritat hem disfrutat molt. Dues lligues seguides, torno a dir, amb un home que ho ha treballat molt bé, amb un Deco que ha sabut fer el que té que fer un secretari tècnic, que és buscar grans titulars i grans jugadors. S'ha tirat de la Masia, que és molt important, que també el millor la situació econòmica ens ha fet que això ho fem i ens ha sortit molt bé.
1: Per tant, és un títol que ha consolidat el projecte amb una línia ascendent, basat sobretot en una plantilla molt jove. De fet, aquest Barça ha guanyat 30 dels 35 partits que ha disputat. Per primer cop, a més, el Barça s'ha proclamat campió de Lliga a casa i contra el seu màxim rival, que és el Madrid. Per tant, segons Manel Flores, això ha estat històric.
3: Oh, va ser brutal, vull dir que una gentada de por, no hi creiem. I quan ha pitat el pit final, vull dir, una jotxa enorme, abraçades, cantis, vull dir que ha sigut una nit molt maca i portem un bon camí. Això és el que hem de fer, seguir amb aquest camí.
1: I recordem que avui dilluns es celebra la rua pels carrers de Barcelona del primer equip masculí com el femení, que recordem també és campió de Lliga i a més ha de jugar a la final de la Copa d'Europa contra el Lió. Per tant, el club exhibeix avui davant de l'afició les copes que ha guanyat aquesta temporada. Manel Flores ha dit que també hi anirà molta gent de Pineda i de l'Alt Maresme.
3: Hi trobarem el Pineda Escolià i una rua que sigui maca, que la gent disfruti, que gaudeixi del que és guanyar una lliga i sàpiguem que els del Barça som així, som gent d'enseny i gent que podem disfrutar i gaudir de les coses que no necessitem els estudiants.
1: Doncs ja ho sabeu, la rua comença al Camp Nou, acabarà també allà. S'ha anunciat música, animació, efectes visuals. Això sí, s'ha demanat anar-hi amb temps, sobretot a les zones cèntriques, prioritzar punts com la Gran Via o el Passeig de Gràcia i utilitzar el transport públic. Recordem, avui hi ha restriccions importants de trànsit a la ciutat de Barcelona. I estem també molt pendents de la meteorologia, perquè aquest cap de setmana hem tingut de tot. Abans ho dèiem, ahir molt de vent, dissabte 17 litres per metre quadrat de pluja. Una setmana ben moguda sembla la que ens espera. Per això, doncs ara li preguntem al nostre home del temps quina és la previsió. Crònica de Jordi Pérez.
4: Entrem ara en una setmana que ja els avancem a tots els oients molt moguda. Ens entren glopades d'aire fred que inestabilitzaran notablement l'atmosfera. Atents a les previsions diàries, tant aquí amb nosaltres, que els hi fem diàriament, com en els mitjans televisius, perquè s'engegaran avisos per a les tempestes que poden portar mala bava, deixar patacs d'aigua considerables en poca estona i calamarsada. Els calamars farà acte de presència molts de dies, localment, això sí, però allà on descarregui, doncs ja saben, el temor de calamarsa no porta res de bo. En té la matèria, dia de tranquil·litat avui dilluns. Temperatures, els que estan normals, màximes 18, 19, 20, 21 graus, i amb vents en conjunt fluixos. A la tarda entrarà una mica garbí, reforçat, a la façana marítima i algun cop, de nou, amb cops moderats. Bé, de cara a dimarts, després d'un dia de sol, en conjunt a gran part de Catalunya, i alguns intervals de núvols baixos, a Girona i Barcelona, A partir de mig matí, mig dia, ràpid creixement de nuvolades en zones de muntanya, Pirineu, Prepirineu, zones sobretot prelitorals de Tarragona i Barcelona, i a la tarda primers xàfecs, primeres tronades que agafaran intensitat amb el pas de les hores de la tarda i posteriorment, tarda, vespre, nit, la inestabilitat que hi haurà cap a zones prelitorals avançaran cap al litoral. Litoral, per exemple, de Barcelona, de Girona, les tempestes poden arribar vives, ben actives, cap a zones de costa, per exemple, el Maresme, la costa central. Per tant, atents demà al dematí, on els actualitzem, perquè parlarem una mica més dels tramos horaris, les possibles acumulacions, i allà on poden patar més fort les tempestes. Però vaja, demà serà una tarda molt, molt moguda. Localment tindrem algunes calamarsades. I registres poden ser abundants, localment 20, 30, 40 litres, en alguns indrets ho veurem, perquè les tempestes poden ser molt eficients en quant a deixar precipitacions. Dimecres es manté la inestabilitat, després d'un dematí doncs, de sol i alguns intervals de núvols, ràpid creixement de nuvolades i de nou a la tarda ruixats, tempestes, sobretot Pirineu, Prepirineu, i ja més cap a Girona, Barcelona, és on podem descarregar més força les tempestes. Avançaran segurament a la tarda vespre cap a la costa de Girona i fins i tot costa del Maresme. Tindrem una setmana molt moguda, plujosa i molt més fresca de l'habitual.
1: Molt bé, gràcies, Jordi. Així acabem tota la informació, com sabeu. També la trobareu a internet.

0: Són les dues. Notícies.
1: Bona tarda. El nou ambulatori de Pineda tindrà servei de pediatria a partir de la tardor. L'alcaldessa de Pineda ho ha anunciat, ha explicat que la posada en marxa serà a partir del mes d'octubre, un servei de pediatria al cap del carrer Tribala que s'afegirà al servei que ja hi ha a l'ambulatori que hi ha a Poblenou. L'assignació dels pacients als respectius centres es durà a terme seguint criteris de proximitat geogràfica i la ciutadania serà degudament informada els propers mesos. Fira Sud tanca portes amb èxit en una edició, això sí, marcada per l'alta participació, bon ambient, però també la pluja de dissabte. El mal temps va obligar a modificar, ajornar o suspendre part de la programació, sobretot a les actuacions de la nit. Però, en canvi, mentre es va poder celebrar la fira, hi ha hagut, doncs, molta participació. També Ràdio Pineda ha fet connexions en directe durant el matí de dissabte. Pineda commemorarà el dia contra la LGTBI-fòbia amb un ampli programa d'activitats. Pineda se suma un any més a aquesta commemoració. Recordem-ho, és el proper diumenge 17 de maig. La programació inclou molts actes. I també destaquem que avui dilluns, des de 6:45 a Can Comas, es fa la projecció del documental Petjades Invisibles. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un ferit per arma de foc a Lloret de Mar. La Divisió d'Investigació de Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i identificar les persones implicades en aquest fet. La persona ferida està ingressada a l'Hospital Trueta de Girona. Un veler ha quedat encallat al dic del port de Mataró aquest diumenge al matí per la mala mar. Ha quedat encastat a les roques i un altre vaixell ha bolcat pel mal estat de la mar. Han hagut d'intervenir 8 dotacions de bombers. Hi ha també una persona ferida lleu. Hi ha altres persones que han hagut de ser rescatades. Per tant, s'ha hagut d'aplicar el protocol d'emergències per la intervenció de mitjans externs. A més, s'ha hagut de remolcar també l'embarcació que ha quedat encastada a les roques. L'Ajuntament de Malgrat de Mar informa que ha tancat una part de la platja del Malgrat Centre per protegir un niu de corriol coma negre. Recordem, és una au protegida. És una au molt sensible a l'activitat humana i que està protegida inclosa dins el catàleg de fauna salvatge. Al cap de setmana destaquem que hi ha hagut un ambient festiu i inclusiu a la festa de la primavera, molt viscuda, amb una marxa també per la vall de la Riera de Pineda. I del cap de setmana destaquem també l'estrena del nou espectacle de primavera del grup de teatre Les Maliets, que ha agradat molt al públic que va omplir l'auditori. I encara destaquem també la ruta del poeta que ha recuperat la memòria històrica del Pep del Sant Pare. Ho ha organitzat l'associació Corriols, una ruta que ha servit per recuperar la memòria de personatges històrics, en aquest cas el Pep del Sant Pare, un poeta singular i popular de Pineda. A radiopineda.cat trobareu tota la informació esportiva i els resultats en un cap de setmana rodó per l'esport pinedenc. I destaquem sobretot el derbi entre el futsal Pineda i el Racing, que va deixar un duel molt vibrant al Nino Buscató. Finalment, els resultats se l'han portat al Racing per un ajustat 4-5. Un partit, per tant, molt disputat. I també destaquem avui l'afició del Barça que celebra el títol de campió de Lliga. La penya barcelonista de Pineda es va omplir ahir de gom a gom per seguir aquest partit. Ho va celebrar també pels carrers. Ahir el Barça va superar clarament el Real Madrid. S'ha proclamat campió de Lliga al Camp Nou per 2-0. Recordem, avui hi ha una rua per Barcelona on hi participa també molta gent de Pineda i l'Alt Maresme. Hem tingut una setmana, doncs, amb una mica de tot, sobretot aquest cap de setmana, amb pluja dissabte de 17 litres per metre quadrat. I ara, avui que és dilluns, encarem una nova setmana que serà força moguda amb bruixats i tempestes. Atenció, destaquem els que poden caure demà dimarts a la tarda també a l'Alt Maresme. Per tant, inestabilitat assegurada a bona part del país. Una setmana en què no acabarà de fer net i, a més, les temperatures clarament a la baixa.

Els sindicats majoritaris de l'àmbit de l'educació pública convoquen un nou cicle de vagues que s'allargarà durant el mes de maig i també durant el mes de juny. Justament en el cas concret del Maresme hi ha vagues territorials, però demà s'ha previst una vaga general arreu de Catalunya. En total, cada docent podrà secundar fins a 5 dies de vaga durant tot aquest cicle de mobilitzacions. Hi ha també convocades algunes vagues a les escoles bressol. Un home ha mort atropellat pel tren a Tordera aquest diumenge i la seva parella ha resultat ferida. L'incident ha obligat a tallar la circulació ferroviària entre Blanes i Massanet durant 3 hores. Els viatgers que anaven en el comboi han hagut d'esperar una autorització policial per ser evacuades i poder continuar la marxa. Recordem que Rodalies torna a ser de pagament des d'aquest cap de setmana. Durant aquesta setmana també recuperaran algunes freqüències que no funcionaven. Ha estat un cap de setmana amb el temps, amb una mica de tot, però sobretot destaquem diumenge una garbinada que ha provocat un incident greu al port de Mataró. Un veler ha quedat encallat a les pedres del port i una altra embarcació ha bolcat. Un dels tripulants ha resultat ferit lleu, però ha pogut ser rescatat de l'embarcació. Com diem, aquesta embarcació ha tombat i els bombers han hagut d'actuar justament per salvar-lo. També han hagut d'actuar en un veler que ha impactat contra les roques, han hagut de rescatar 2 persones més. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un ferit per arma a Lloret de Mar. Els fets han passat al carrer del municipi, un carrer del centre del municipi. La víctima està traslladada a l'Hospital Comarcal de Blanes, però després a l'Hospital Trueta de Girona perquè ha hagut de rebre atenció especialitzada. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar ha informat que tanca una part de la platja de Malgrat Centre per protegir un niu de corriol cama negra. L'actuació arriba després que els agents rurals van alertar de la presència d'aquest niu d'aquest ocell que està protegit. L'objectiu és garantir la protecció d'aquesta espècie que és molt vulnerable. I del cap de setmana volem destacar que s'ha estrenat el nou espectacle de primavera del grup de teatre Les Maliets. També del cap de setmana destaquem que s'ha pogut fer la Ruta del Poeta, que ha recuperat la memòria històrica del Pep del Sampare, un poeta pinedenc. També destaquem del cap de setmana que aquest diumenge s'ha fet la Festa de la Primavera i la marxa per la Vall de la Riera de Pineda, que organitza l'Associació Marpí. I el temps que ve marcat per una jornada variable avui i també demà al matí. Però atenció, perquè demà a la tarda poden arribar ja algunes pluges que poden arribar fins la mateixa línia de la costa. A més, no acabarà de fer net, ni tampoc dimecres, ni dijous, ni divendres, moment en què fins i tot empitjorarà el temps. Les temperatures aniran clarament a la baixa. És tot, més informació d'aquí a una hora.

El nou ambulatori de Pineda tindrà servei de pediatria a partir de la tardor. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha anunciat la posada en marxa a partir del mes d'octubre d'aquest servei de pediatria al cap del carrer Tribada.

0: Aquesta mesura, llargament reivindicada per les famílies, permetrà oferir atenció pediàtrica tant al dispensari de Poblenou com també al nou ambulatori Pepita Bonet del carrer de la Tribada.
1: Ja ha posat data, ens demanava aquesta paciència i ja sabíem els últims dies que ho estàvem preparant, però ahir ens van confirmar que seríem l'inici del nou curs i que a partir d'octubre tindrem el servei de pediatria desdoblat. Tant el servei actual al dispensari de Poblenou es mantindrà, però també s'incorpora aquest nou servei a Pineda Centre.
0: L'assignació dels pacients als respectius centres es durà a terme seguint criteris de proximitat geogràfica i la ciutadania serà degudament informada. A Poblenou es mantindrà el servei actual del dispensari i el nou ambulatori s'incorporarà, per tant, aquest nou servei de pediatria amb uns espais que ja estan preparats. Ho ha explicat l'alcaldessa Sílvia Biosca.
1: Voldrà dir que potser algú evidentment que fins ara anava a Poblenou, doncs els arribarà un missatge. Tot això està molt automatitzat, per entendre'ns, i molt preparat, però clar, ho volen fer bé. Per tant, tothom rebrà la informació amb el temps suficient i els que normalment es fa per distància, no?, per proximitat. Entenem que Pineda més nord, no?, el que toca més a Santa Susana, doncs aniran a Pineda Centre, i les persones residents, no?, amb nadons, en aquell cas, doncs, que visquin més a prop, no?, a la Pineda Sur, doncs es quedaran assignats al dispensari de Poblenou. Tot això han de fer el trasllat a l'edifici nou, però ja hi ha els espais preparats i ja està tot preparat. Simplement és, doncs, aquest contingent de població, per entendre'ns, doncs, fer les assignacions correctes que els propers mesos avisaran a tothom perquè tothom sàpiga on ha d'anar a partir d'octubre.
0: El servei de pediatria desdoblat és una notícia molt esperada per Pineda, un pas important per recuperar serveis que teníem abans de la pandèmia. Recordem que durant la pandèmia de la Covid es va centralitzar tot al dispensari de Poblenou. Mentrestant, l'alcaldessa de Pineda també ha insistit en la petició a la Generalitat de disposar de l'antic ambulatori per ampliar prestacions sanitàries, com ara petites cirurgies o serveis de diagnòstic, tot plegat per evitar desplaçaments innecessaris a l'Hospital de Calella. Finalment, ha fet també una crida a la responsabilitat per diferenciar clarament entre les consultes programades i les urgències. I del cap de setmana volem destacar també que s'ha estrenat el nou espectacle de primavera del grup de teatre Les Maliets. S'ha estrenat a l'Auditori, com diem, aquest dissabte. I també destaquem de dissabte que s'ha dut a terme la Ruta del Poeta, que ha recuperat la memòria històrica del Pep del Sant Pare. L'associació Corriols ha fet aquesta ruta que ha portat a la gent fins als Pins del Poeta o l'Ermita de la Mare de Déu de Gràcia, entre d'altres. I el temps, setmana moguda, ruixats i tempestes que podrem tenir aquests propers dies. Avui, temps estable, una mica de vent. Demà, dimarts, temps variable, però la inestabilitat anirà creixent al centre de Catalunya i pot arribar a la costa a la nit i matinada. Estarem ben pendents. Després dels 17 litres que ha deixat la pluja aquest cap de setmana. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 6. Notícies.
1: Bona tarda. El nou ambulatori de Pineda tindrà servei de pediatria a partir de la tardor. L'alcaldessa de Pineda ho ha anunciat, ha explicat que la posada en marxa serà a partir del mes d'octubre, un servei de pediatria al cap del carrer Tribala que s'afegirà al servei que ja hi ha a l'ambulatori que hi ha a Poblenou. L'assignació dels pacients als respectius centres es durà a terme seguint criteris de proximitat geogràfica i la ciutadania serà degudament informada els propers mesos. Firesud tanca portes amb èxit en una edició, això sí, marcada per l'alta participació en ambient, però també la pluja de dissabte. El mal temps va obligar a modificar, ajornar o suspendre part de la programació, sobretot a les actuacions de la nit. Però, en canvi, mentre es va poder celebrar la fira, hi ha hagut, doncs, molta participació. També Ràdio Pineda ha fet connexions en directe durant el matí de dissabte.

Lleida commemorarà el dia contra la LGTBI-fòbia amb un ampli programa d'activitats. Pineda se suma un any més a aquesta commemoració. Recordem-ho, és el proper diumenge 17 de maig. La programació inclou molts actes. I també destaquem que avui dilluns, des de 6:45 a Can Comas, es fa la projecció del documental Petjades Invisibles. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un ferit per arma de foc a Lloret de Mar. La Divisió d'Investigació de Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i identificar les persones implicades en aquest fet. La persona ferida està ingressada a l'Hospital Trueta de Girona. Un veler ha quedat encallat al dic del port de Mataró aquest diumenge al matí per la mala mar. Ha quedat encastat a les roques i un altre vaixell ha bolcat pel mal estat de la mar. Han hagut d'intervenir 8 dotacions de bombers. Hi ha també una persona ferida lleu. Hi ha altres persones que han hagut de ser rescatades. Per tant, s'ha hagut d'aplicar el protocol d'emergències per la intervenció de mitjans externs. A més, s'ha hagut de remolcar també l'embarcació que ha quedat encastada a les roques. L'Ajuntament de Malgrat de Mar informa que ha tancat una part de la platja de Malgrat Centre per protegir un niu de corriol coma negra. Recordem, és una au protegida. És una au molt sensible a l'activitat humana i que està protegida inclosa dins el catàleg de fauna salvatge. Al cap de setmana destaquem que hi ha hagut un ambient festiu i inclusiu a la festa de la primavera, molt viscuda, amb una marxa també per la vall de la Riera de Pineda. I del cap de setmana destaquem també l'estrena del nou espectacle de primavera del grup de teatre Les Maliets, que ha agradat molt al públic que va omplir l'auditori. I encara destaquem també la ruta del poeta que ha recuperat la memòria històrica del Pep del Sant Pare. Ho ha organitzat l'associació Corriols, una ruta que ha servit per recuperar la memòria de personatges històrics, en aquest cas el Pep del Sant Pare, un poeta singular i popular de Pineda. A radiopineda.cat trobareu tota la informació esportiva i els resultats en un cap de setmana rodó per l'esport pinedenc. I destaquem sobretot el derbi entre el futsal Pineda i el Racing, que va deixar un duel molt vibrant al Nino Buscató. Finalment, els resultats se l'han portat al Racing per un ajustat 4-5. Un partit, per tant, molt disputat. I també destaquem avui l'afició del Barça que celebra el títol de campió de Lliga. La penya barcelonista de Pineda es va omplir ahir de gom a gom per seguir aquest partit. Ho va celebrar també pels carrers. Ahir el Barça va superar clarament el Real Madrid. S'ha proclamat campió de Lliga al Camp Nou per 2-0. Recordem, avui hi ha una rua per Barcelona on hi participa també molta gent de Pineda i l'Alt Maresme. Hem tingut una setmana, doncs, amb una mica de tot, sobretot aquest cap de setmana, amb pluja dissabte de 17 litres per metre quadrat. I ara, avui que és dilluns, encarem una nova setmana que serà força moguda amb bruixats i tempestes. Atenció, destaquem els que poden caure demà dimarts a la tarda també a l'Alt Maresme. Per tant, inestabilitat assegurada a bona part del país. Una setmana en què no acabarà de fer net i, a més, les temperatures clarament a la baixa.

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bon dia.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
5: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
4: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
5: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, anuncia la posada en marxa a partir del mes d'octubre del servei de pediatria de l'ambulatori del carrer Tribala. Una mesura llargament reivindicada per les famílies que permetrà oferir atenció pediàtrica al dispensari de Poblenou i també al nou ambulatori Pepita Bonet del carrer Tribala.
2: Ja ha posat data, ens demanava aquesta paciència i ja sabíem els últims dies que ho estàvem preparant. Però ahir ens van confirmar que seríem l'inici del nou curs i que a partir d'octubre tindrem el servei de la pediatria desdoblat. Tant el servei actual al dispensari de Poblenou es mantindrà, però també s'incorpora aquest nou servei a Pineda Centre.
1: L'assignació dels pacients als respectius centres es durà a terme seguint criteris de proximitat geogràfica i la ciutadania serà degudament informada aquests propers mesos. Al Poblenou es mantindrà, per tant, el servei actual, el dispensari, i el nou ambulatori de la Tribala s'incorporarà a pediatria en uns espais que ja estan preparats.
2: Voldrà dir que potser algú, evidentment que fins ara anava a Poblenou, doncs els arribarà un missatge, tot això està molt automatitzat per entendre'ns i molt preparat, però clar, ho volen fer bé. Per tant, tothom rebrà la informació amb el temps suficient i els que normalment

0: Normalment es fa per distància, no? Per proximitat. Entenem que Pineda més nord, no? El que toca més a Santa Susana, doncs aniran a Pineda Centre, i les persones residents, no? Amb nadons, en aquell cas, doncs, que visquin més a prop, no? A la Pineda Sur, doncs es quedaran assignats al dispensari de Poble Nou. Tot això han de fer el trasllat a l'edifici nou, però ja hi ha els espais preparats i ja està tot preparat. Simplement és, doncs, aquest contingent de població, per entendre'ns, doncs, fer les assignacions correctes que els propers mesos avisaran a tothom perquè tothom sàpiga on ha d'anar a partir d'octubre.
1: Serà un pas molt important per recuperar els serveis que teníem abans de la pandèmia. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha remarcat la importància de recuperar justament aquest servei al centre de Pineda. Biosca ha insistit en la petició també a la Generalitat a disposar de l'antic ambulatori per ampliar prestacions sanitàries locals, com ara petites cirurgies o servei de diagnòstic per evitar desplaçaments cap a l'Hospital de Calella.
0: Seguir reivindicant, no?, aquesta ampliació de nous serveis. Amb el CAP actual, doncs, no es poden donar molts més serveis que es donaven fins ara, però sí que hi ha l'edifici antic, no?, que sabem que l'han de rehabilitar i que hi ha un problema també amb la taulada i que s'ha de rehabilitar, però sí, ja hem demanat a la Generalitat, no? Pineda sempre demana, però penso que ens toca fer això, doncs, que ens ampliïn, no?, que aprofitin l'edifici antic per ampliar més serveis, no?, per tenir assignat aquest CUAP, no?, que és una paraula molt, molt nova, no?, però que al final el que vol dir és tenir molt més serveis de cirurgia, petita cirurgia, de serveis de diagnòstic, no?, tot allò que ens facilitaria molt la vida, no?, als pinedencs i pinedenques, sempre per intentar evitar, no?, la mesura que sigui els desplaçaments a l'Hospital de Calella.
1: Finalment, es fa també una crida a la responsabilitat per saber diferenciar clarament entre les consultes programades i les urgències. A recordar que el CAP de Pineda, del carrer de la Tribala, té urgències les 24 hores. Passem a parlar d'altres qüestions. Fira Sud ha tancat l'edició marcada per l'alta participació, bon ambient, carrers, doncs, que es van omplir, tot i la pluja de dissabte. El mal temps va obligar a modificar, ajornar o suspendre part de la programació. La fira ha comptat amb unes 60 parades de comerç i artesania, alimentació, productes que eren ben diversos, també parades de comerç local, repartides entre l'Avinguda Hispanitat i Passeig Europa. Per tant, ha estat un punt de trobada, com sempre, molt dinàmic. Ha comptat amb una ampli programa d'actuacions a calvedat, concerts, espectacles de dansa, activitats infantils, jocs del món, ludoteca infantil, tot plegat amb un gran encert segons han valorat les famílies que han passat per tot aquest espai. Al cap de setmana, molt de públic s'ha acostat també a l'estand de la policia local de Pineda per participar a la votació del calendari d'educació viària. Malgrat els imprevistos, sobretot a causa de la pluja, l'organització destaca l'alta participació, però també l'ambient festiu i la gran afluència de públic. Recordem que Ràdio Pineda ha fet també connexions en directe durant el matí de dissabte. I Pineda se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional de la LGTBI-fòbia. Serà aquest proper diumenge, 17 de maig, amb un programa d'activitats que vol promoure el respecte, la diversitat i els drets per totes les persones. Hi ha temàtica a les biblioteques, també projeccions i xerrades. Destaca, per exemple, el documental Petjades Invisibles, avui des de 6:45 a Can Comas. També una sessió de curtmetratges que es farà a càrrec de CineArt el proper 18 de maig. També lectura del manifest institucional a la plaça de Catalunya. Activitats que continuaran també aquests propers dies. I els Mossos investiguen el cas d'un ferit amb arma de foc a Lloret de Mar. Els fets han passat justament ara fa un parell de dies a Lloret de Mar, segons ha avançat el País. La víctima va ser traslladada a l'Hospital de Blanes, però després traslladada al Trueta de Girona perquè va haver de rebre atenció especialitzada. La Divisió d'Investigació de Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i identificar també les persones implicades en aquest afer. Mentrestant, a causa de la mala mar que hi havia ahir, un veler va quedar encallat al port de Mataró, encastat a les roques, i un altre vaixell va volcar pel mal estat de la mar. 8 dotacions de bombers, 2 unitats especialitzades a la GRAE, la policia local van haver d'ajudar per salvar els mariners. D'entrada, van rescatar la persona que havia dins l'embarcació, que va quedar completament tombada. Va resultar ferida lleu. Els bombers van actuar també en un veler que va impactar contra les roques i es van haver de rescatar 2 persones més. Van haver-hi d'arribar amb motos aquàtiques, amb zòdiacs, des del port. També el servei d'emergències mèdiques i una embarcació de la Creu Roja. El port de Mataró va haver d'activar el protocol d'emergències justament per aquestes intervencions, també per remolcar l'embarcació que va quedar encastada a les roques. Mentrestant, l'Ajuntament de Malgrat de Mar anuncia que tanca una part de la platja de Malgrat Centre per protegir un niu de corriol coma negra, que és una au protegida. Aquest petit animal, aquest petit ocell, el corriol, és un ocell que és habitual en algunes platges catalanes, sobretot al delta de la Tordera, però és molt sensible als humans. Nidifica directament a la sorra, allà hi posa els ous. Per tant, estan molt exposats a les persones, animals o també a la pressió turística. Una espècie protegida dins el catàleg de la fauna salvatge de Catalunya que cal protegir. Per això hi ha una part de la platja de Malgrat on no s'hi pot anar. Està degudament delimitada. I del cap de setmana destaquem també l'ambient festiu i inclusiu de la festa de la primavera i també doncs, una marxa doncs, molt ben viscuda. Ha estat aquest diumenge una jornada molt marcada per l'ambient festiu, també el bon temps, també la convivència. Ha reunit a molta gent i sobretot moltes famílies. També amb recorreguts adaptats pels nivells i les diferents capacitats. Però també tornejos, jocs addicionals. Amb la mainada han pogut visitar l'aula de l'entorn rural. Hi havia música i també de teatre. Hi ha hagut una gran participació de famílies, usuaris i també entitats. També volem destacar la bona estrena del nou espectacle de primavera del grup de teatre Les Maliets, pensat per fer gaudir el públic i per passar una molt bona estona. Aquest espectacle de primavera s'ha pogut veure aquest cap de setmana a l'Auditori. Cada setmana destaquem també que l'Associació Corriols ha celebrat la caminada La Ruta del Poeta. L'objectiu era recuperar el testimoni oral d'escriptors i personatges, en aquesta ocasió dedicada al Pep del Sant Pare. Una ruta que ha recuperat la memòria d'aquest personatge històric, el Pep del Sant Pare, un poeta singular i popular molt arrelat a Pineda. I l'esport ha viscut un cap de setmana ben intens a Pineda. El derbi entre el futsal Pineda i el Racing va deixar un duel vibrant entre els dos equips. Finalment, un resultat favorable pel Racing per un ajustat 4-5. Un partit molt ajustat, molt disputat i amb molta afluència de públic. Gran notícia també pel primer equip del Racing. Va protagonitzar una espectacular remuntada. Va guanyar 6-5 contra el Sant Joan de Vilassar. Recordem que, doncs, necessita doncs, els punts. I també destaquem que l'infantil A del Racing és campió de Lliga. Ha guanyat 2-4 fora de casa. Una temporada excel·lent. I en bàsquet també protagonisme per la UAR Pineda. El primer equip femení acaba 62-45 contra l'Argentona i el primer equip masculí una derrota contra la Salle Horta per 54-45. Però, sens dubte, la gran notícia del cap de setmana ha estat el Barça, perquè l'afició blaugrana ha celebrat el títol de campió de Lliga. La penya barcelonista de Pineda es va omplir de gom a gom per seguir el partit i ho van acabar celebrant pels carrers. Ahir el Barça va superar clarament el Real Madrid i s'ha proclamat campió de Lliga al Camp Nou, 2-0. El Barça va conquerir la seva 29a Lliga, es va imposar al Real Madrid en un Camp Nou totalment entregat. Van ser, a més, superiors des del primer minut, amb un títol, per tant, merescut que culmina una gran temporada sota la direcció de Hansi Flick. Recordem també que va ser una jornada de dol per l'entrenador i també pel club, per la mort justament del pare de Hansi Flick, que va coincidir justament amb aquest partit. Doncs bé, el primer gol va ser de Rashford i el segon de Ferran Torres. El president de la penya barcelonista de Pineda, Manel Flores, ha explicat com s'ha viscut aquesta victòria a la penya de Pineda.
2: guanyar la Lliga al Real Madrid és un somni que ja tenim complert. Vull dir que si això ens faltava, els culers els tenim, i nosaltres molt contents amb el nostre Barça, que de veritat hem disfrutat molt. Dues lligues seguides, torno a dir, amb un home que ho ha treballat molt bé, amb un Deco que ha sabut fer el que té que fer un secretari tècnic, que és buscar grans titulars i grans jugadors. S'ha tirat de la Masia, que és molt important, que també potser la situació econòmica ens ha fet que això ho fem, i ens ha sortit molt bé.
1: Per tant, és un títol que ha consolidat el projecte amb una línia ascendent, basat sobretot en una plantilla molt jove. De fet, aquest Barça ha guanyat 30 dels 35 partits que ha disputat. Per primer cop, a més, el Barça s'ha proclamat campió de Lliga a casa i contra el seu màxim rival, que és el Madrid. Per tant, segons Manel Flores, això ha estat històric.
2: Va ser brutal, vull dir que una gentada de por, no hi creiem, i quan ha pitat el pit final, vull dir, una llotja enorme, abraçades, cantis, vull dir que ha sigut una nit molt maca i portem un bon camí. Això és el que hem de fer, seguir aquest camí.
1: I recordem que avui dilluns es celebra la rua pels carrers de Barcelona del primer equip masculí, com el femení, que recordem també és campió de Lliga i a més ha de jugar a la final de la Copa d'Europa contra el Lió. Per tant, el club exhibeix avui davant de l'afició les copes que ha guanyat aquesta temporada. Manel Flores ha dit que també hi anirà molta gent de Pineda i de l'Alt Maresme.
2: Hi trobarem molts pilons per allà, i una rua que sigui maca, que la gent disfruti, que gaudeixi de lo que és guanyar la Lliga, i sàpiguem que els del Barça som així, som gent d'enseny, gent que podem disfrutar i gaudir de les coses que no necessitem els estudiants.
1: Doncs ja ho sabeu, la rua comença al Camp Nou, acabarà també allà. S'ha anunciat música, animació, efectes visuals. Això sí, s'ha demanat anar-hi amb temps, sobretot a les zones cèntriques, prioritzar punts com la Gran Via o el Passeig de Gràcia i utilitzar el transport públic. Recordem, avui hi ha restriccions importants de trànsit a la ciutat de Barcelona. I estem també molt pendents de la meteorologia, perquè aquest cap de setmana hem tingut de tot. Abans ho dèiem, ahir molt de vent, dissabte 17 litres per metre quadrat de pluja. Una setmana ben moguda sembla la que ens espera. Per això, doncs ara li preguntem al nostre home del temps quina és la previsió. Crònica de Jordi Pérez.
3: Entrem ara en una setmana que ja els avancem a tots els dies molt moguda. Ens entren glopades d'aire fred que inestabilitzaran notablement l'atmosfera. Atents a les previsions diàries, tant aquí amb nosaltres, que els hi fem diàriament, com en els mitjans televisius, perquè s'engegaran avisos per les tempestes que poden portar mala bava, deixar patacs d'aire considerables en poca estona i calamarsada. Els calamars farà acte de presència molts de dies, localment, això sí, però allà on descarregui, doncs ja saben, el temor de calamarsa no porta res de bo. En teva matèria, dia de tranquil·litat avui dilluns, temperatures les que estan normals, màximes 18, 19, 20, 21 graus, i amb vents en conjunt fluixos. A la tarda entrarà una mica garbí, reforçat, a la façana marítima i algun cop de nou amb cops moderats. Bé, de cara a dimarts, després un dia de sol en conjunt a gran part de Catalunya i alguns intervals de núvols baixos a Girona i Barcelona, a partir de mig matí, migdia, ràpid creixement de nuvolades en zones de muntanya, Pirineu, Prepirineu, zones sobretot prelitorals de Tarragona i Barcelona, i a la tarda primers xàfecs, primeres tronades que agafaran intensitat amb el pas de les hores de la tarda, i posteriorment, tarda, vespre, nit, la inestabilitat que hi haurà cap a zones prelitorals avançaran cap al litoral, per exemple, de Barcelona, de Girona. Les tempestes poden arribar vives, ben actives, cap a zones de costa, per exemple, el Maresme, la costa central. Per tant, atents demà al dematí, on els actualitzem, perquè parlarem una mica més dels tramos horaris, les possibles acumulacions, i allà on poden patar més fort les tempestes. Però vaja, demà serà una tarda molt, molt moguda. Localment tindrem algunes calamarsades. I registres poden ser abundants, localment 20, 30, 40 litres. En alguns indrets ho veurem, perquè les tempestes poden ser molt eficients en quant a deixar precipitacions. Dimecres, es manté la inestabilitat, després d'un dematí doncs, de sol i alguns intervals de núvols, ràpid creixement de nuvolades i de nou a la tarda ruixats, tempestes, sobretot Pirineu, Prepirineu, i ja més cap a Girona, Barcelona, és on podem descarregar més força les tempestes. Avançaran segurament a la tarda vespre cap a la costa de Girona i fins i tot costa del Maresme. Tindrem una setmana molt moguda, plujosa i molt més fresca de l'habitual.
1: Molt bé, gràcies, Jordi. Així acabem tota la informació, com sabeu. També la trobareu a internet.

0: Ràdio Pineda. Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: Ràdio Pineda.

Els sindicats majoritaris de l'àmbit de l'educació pública convoquen un nou cicle de vagues que s'allargarà durant el mes de maig i també durant el mes de juny. Justament en el cas concret del Maresme hi ha vagues territorials, però demà s'ha previst una vaga general arreu de Catalunya. En total, cada docent podrà secundar fins a 5 dies de vaga durant tot aquest cicle de mobilitzacions. Hi ha també convocades algunes vagues a les escoles bressol. Un home ha mort atropellat pel tren a Tordera aquest diumenge i la seva parella ha resultat ferida. L'incident ha obligat a tallar la circulació ferroviària entre Blanes i Massanet durant 3 hores. Els viatgers que anaven en el comboi han hagut d'esperar una autorització policial per ser evacuades i poder continuar la marxa. Recordem que Rodalies torna a ser de pagament des d'aquest cap de setmana. Durant aquesta setmana també recuperaran algunes freqüències que no funcionaven. Ha estat un cap de setmana amb el temps, amb una mica de tot, però sobretot destaquem diumenge una garbinada que ha provocat un incident greu al port de Mataró. Un veler ha quedat encallat a les pedres del port i una altra embarcació ha bolcat. Un dels tripulants ha resultat ferit lleu, però ha pogut ser rescatat de l'embarcació. Com diem, aquesta embarcació ha tombat i els bombers han hagut d'actuar justament per salvar-lo. També han hagut d'actuar en un veler que ha impactat contra les roques, han hagut de rescatar 2 persones més. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un ferit per arma a Lloret de Mar. Els fets han passat al carrer del municipi, un carrer del centre del municipi. La víctima està traslladada a l'Hospital Comarcal de Blanes, però després a l'Hospital Trueta de Girona perquè ha hagut de rebre atenció especialitzada.

L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha informat que tanca una part de la platja de Malgrat Centre per protegir un niu de corriol cama negra. L'actuació arriba després que els agents rurals van alertar de la presència d'aquest niu d'aquest ocell que està protegit. L'objectiu és garantir la protecció d'aquesta espècie que és molt vulnerable. I del cap de setmana volem destacar que s'ha estrenat el nou espectacle de primavera del grup de teatre Les Maliets. També del cap de setmana destaquem que s'ha pogut fer la Ruta del Poeta, que ha recuperat la memòria històrica del Pep del Sampare, un poeta pinedenc. També destaquem del cap de setmana que aquest diumenge s'ha fet la Festa de la Primavera i la marxa per la Vall de la Riera de Pineda, que organitza l'Associació Marpí. I el temps que ve marcat per una jornada variable avui i també demà al matí, però atenció perquè demà a la tarda poden arribar ja algunes pluges que poden arribar fins a la mateixa línia de la costa. A més, no acabarà de fer net, ni tampoc dimecres, ni dijous, ni divendres, moment en què fins i tot empitjorarà el temps. Les temperatures aniran clarament a la baixa. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Like,

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.